0: S'acaba aquí la Simfonia per a corda número 9 en do major, una de les 12 simfonies per a corda que va compondre Felix Mendelssohn durant l'adolescència. Sentíem el conjunt de Hannover Band, dirigit per Roy Goodman.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara ens acompanya el concert per piano número 4, opus 40, de Sergei Rachmaninoff, tal com l'interpreten Earl Wild i la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció de Yasha Horenstein.

Earl Wild, piano, i la Royal Philharmonic Orchestra, sota la direcció de Yasha Horenstein, interpretaven el concert per piano número 4, opus 40, de Sergei Rachmaninoff.

És el vals titulat Morgenblätter, Diaris del matí, opus 279. En sentim la versió que se'n va fer a la Sala Daurada del Musikverein de Viena l'1 de gener de l'any 2010, a càrrec de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida en aquella ocasió per Georg Pretl.

0: És el vals Morgenblätter, Diaris del matí, opus 279 de Johann Strauss, fill, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per Georg Prätre a la Sala Daurada del Musikverein de Viena l'1 de gener de l'any 2010.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Tot seguit sentirem la quarta sinfonia en sol major de Gustav Mahler en la versió de la soprano Reri Grist i l'Orquestra Filarmònica de Nova York dirigida per Leonard Bernstein.

0: Acabem de sentir la quarta sinfonia en sol major de Gustav Mahler en la versió de la soprano Reri Grist i l'Orquestra Filarmònica de Nova York dirigida per Leonard Bernstein.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Continuem la programació de Catalunya Música ara per sentir el concert per a piano i orquestra número 1 en mi menor, opus 11, de Frédéric Chopin, una obra de l'any 1830 que consta dels moviments Allegro Maestoso, Romanza Larghetto i Rondò Vivace. La sentim en la versió de Rosina Levien, piano, i els alumnes de la National Orchestral Association sota la direcció de John Barnett.

Fins aquí el concert per a piano i orquestra número 1 en mi menor, opus 11, de Frédéric Chopin. Ens acompanyaven Rosina Levin, piano, i alumnes de la National Orchestral Association sota la direcció de John Barnett.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Continuarem amb el quartet de corda en do major, opus 3, número 1, de Jacint Jadén, en la versió del quartet Mosaic.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir ara el trio elegíac número 1 en sol menor, opus pòstum de Sergei Rachmaninov, en la versió del trio Baradín.

0: S'acaba aquí el trio elegíac número 1 en sol menor opus pòstum de Sergei Rachmaninov. Ens acompanyaven els membres del trio Baradin.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit, el pianista Claudio Rau ens interpreta la sonata per piano número 24 a Teresa, opus 78, de Ludwig van Beethoven.

0: El pianista Claudio Rau era l'intèrpret d'aquesta sonata per piano número 24 a Teresa, opus 78, de Ludwig van Beethoven.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Continuem la nostra programació ara sentint el Concerto Grosso en la menor, opus 6, número 4, de Georg Friedrich Händel, en la versió de l'orquestra de la Societat Händel & Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.

0: Fins aquí el Concerto Grosso en la menor, opus 6, número 4, de Georg Friedrich Händel, que hem sentit en la versió de l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, sota la direcció de Christopher Hogwood.
1: Nocturn. La nostra selecció continua amb les visions fugitives, opus 22, de Sergei Prokofiev, que ens interpreta el pianista Gianluca Cascioli.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música la suite El Carnaval dels Animals, que porta el subtítol de Gran Fantasia Zoològica. És un divertiment que Camille Saint-Saëns va compondre l'any 1886. Sentim-ne la versió de membres de la London Sinfonietta sota la direcció de Charles Dutoit.

Amb els fòssils, el cigne i aquest final s'acaba la suite al Carnaval dels Animals, gran fantasia zoològica de Camille Saint-Saëns. N'hem sentit la versió de membres de la London Sinfonietta sota la direcció de Charles Dutoit. Hem pogut sentir solistes com ara Pascal Roger i Cristina Ortiz, pianos, Anthony Pay, clarinet i Sebastian Bell, flauta.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir l'elegia per violoncel i piano opus 24 de Gabriel Fauré en la versió del violoncel·lista Alban Gerhardt i la pianista Cécile Licat.

Hem sentit l'elegia per violoncel i piano, opus 24, de Gabriel Fauré, interpretada pel violoncel·lista Alban Gerhardt i la pianista Cecil Licat.

0: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
1: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
0: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
1: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.
2: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
3: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
2: I aquesta setmana...

0: Primer programa de la temporada. El violí vermell, la banda sonora d'allò que el vent s'endugué, de Max Steiner.
1: El violí vermell. Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, comencem la setena temporada amb propostes musicals escollides i amb valor afegit. I què ens explicaran les empoderades?
2: Ens hi acompanyeu?

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Continuarem la nostra selecció amb la cantata Io morirei contento d'Alessandro Scarlatti, que ens oferirà la soprano Susana Crespo amb el conjunt Música poètica.

0: Hem sentit la cantata Io morirei contento d'Alessandro Scarlatti, tal com l'interpretava la soprano Susana Crespo, amb el conjunt Música Poètica.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: Sentirem a continuació la suite de concert per a violoncel sol d'André Jolivet, interpretada per la violoncel·lista Beate Alterburg.

0: La violoncel·lista Beate Alterburg interpretava la suite de concert per a violoncel d'André Jolivet.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Per continuar, us convidem a sentir el divertiment per conjunt de vent en si bemoll major, Kegel 227, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets són els membres del conjunt de vent de l'Orquestra Filarmònica de Berlín.

0: Hem sentit el divertiment per conjunt de vent en si bemoll major Kehel 227 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió dels membres del conjunt de vent de l'Orquestra Filarmònica de Berlín.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Maurice Ravel és l'autor de la música que tot seguit podreu sentir aquí a Catalunya Música. És la seva Rapsòdia Espanyola, una obra orquestral que us oferim interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Claudio Abbado.

0: Hem sentit la rapsòdia espanyola d'Amor i Rebel, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, que dirigia Claudio Abbado.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
1: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
0: 6 dies per viure les lletres.
1: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
0: Programa complet a horitzons2050.org.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. I tornem a ser amb el nostre espai, el més matiner de tots, el primer, efectivament, el primer temps. I avui volem despertar-nos passejant per aquell París de finals del segle XVIII. Sí, aquell París que estava a les portes de la Revolució Francesa. Un París en el que hi havia arribat una de les grans figures de la música europea del moment, Christoph Willibald Gluck. Probablement un dels motius indirectes pels quals Gluck va visitar la capital francesa va ser perquè en aquell moment, estem parlant ja de finals de la dècada de 1770, hi governava la que havia estat una de les seves deixebles, ni més ni menys que la filla petita de l'emperadriu Maria Teresa d'Àustria. Es deia Marie Antoinette o Maria Antonieta. Havia estat deixeble de Gluck i, per tant, diguem que els sectors proclius a la figura de Maria Antonieta van ser també, per mimetisme, proclius a la figura de Gluck. Diguem que els sectors més tradicionalistes, més conservadors. Va ser en aquell context que Gluck va estrenar l'òpera amb la que culminaria les seves reformes operístiques, aquell intent de tornar a la integritat dramàtica de les partitures, allunyant-la dels excessos virtuosístics en què havia caigut sobretot l'òpera italiana. Aquesta òpera es titula Ifigènia Atàurida. Es va estrenar el 18 de maig de 1779 a l'Acadèmia Reial de Música de París, que llavors era la segona sala del Palau Reial, i vet aquí que tot seguit ens sentim l'obertura.

Aquesta era la música de Christoph Willibald Gluck. Es va estrenar a París el 1779. Ens referim a l'òpera Ifigènia Atàurida. És l'òpera que va culminar la que definim com a reforma de Gluck, una reforma que havia començat de forma oficial amb la publicació de l'òpera Alceste, publicació i composició, naturalment, que d'alguna manera ja s'havia deixat sentir a l'òpera prèvia, Orfeo i Euridice, i que va continuar fins a aquesta pàgina que es va estrenar a París, en els temps en què Gluck va visitar la capital francesa quan governava la seva ex-deixeble Maria Antonieta. Hem pogut sentir l'obertura i l'escena inicial d'aquesta òpera seriosa en les veus de Mireia Delunge, Claire Delgado-Boix i Nicky Kennedy, al costat del cor i l'orquestra, el conjunt instrumental de Les Musiciens du Louvre, dirigits per Marc Minkowski. Una altra obra important d'aquell panorama parisenc, just a les portes de la Revolució Francesa, va ser la música de Giovanni Battista Viotti. Viotti, efectivament, va ser una figura italiana, un dels grans violinistes italians, però, i aquí està la singularitat, que és que ben aviat es va traslladar a París, on va ser violinista de Maria Antonieta, precisament. I això probablement es va deure que la música de Viotti tenia un ingredient d'elegància, d'expressivitat i de brillantor que sintonitzava bé amb els gustos francesos del moment. I aquí hem de recordar que París no era fàcil en general per tots els italians. Normalment els francesos, davant de l'histrionisme italià, reaccionaven d'una manera, diguem-ne, que contrària. Viotti havia sabut escriure un tipus de música virtuosística, violinística, però que va saber sintonitzar, arribant a triomfar a un dels cicles de concerts per subscripció que llavors es feien a París, dels més importants i que ja tenia bastanta solera, eren els anomenats concerts espirituals. La Revolució Francesa, l'any 89, va obligar Viotti a traslladar-se puntualment a Londres, però vaja, la petjada parisenca havia quedat marcada, i sempre es diu que els concerts de Viotti, o potser hauríem de dir la manera de tocar i de compondre de Viotti, donarien els seus fruits just amb l'arribada ja mateix del romanticisme a París. Una de les pàgines que va escriure just abans de marxar arran de la Revolució Francesa, just el 1788, va ser el que avui és un dels concerts que més es toca de Viotti, dels 27 concerts que, o 29 concerts que ens ha deixat escrits, alguns fragmentaris. El número 13, Vesperon, és un dels més interpretats, és un concert en la major del que ens sentim, l'Allegro Brillante.

La música de Giovanni Battista Viotti, aquest gran violinista de la segona meitat del segle XVIII, de qui hem pogut sentir l'Allegro Brillante, perquè ho era, de brillant, del seu concert número 13 per violí i orquestra en la major. Adeline O'Brien l'interpretava al costat de l'orquestra de la Comunitat Europea dirigida per Georg Ferba. La música de Viotti, la música de Viotti, que va ser un violinista que va marcar el tarannà musical de París i que, a més, va transcendir fins i tot a la història de la música. A ell s'atribueix la reforma de l'angle de curvatura de l'arquet dels violins. Però vaja, ara no entrarem en qüestions tècniques, perquè avui ens estem passejant pel París aquell que va polaritzar abans i després de la Revolució Francesa. Just després de la Revolució Francesa, la música va continuar a París, però les coses havien canviat de manera sensible. Les noves autoritats en un primer moment només autoritzaven la interpretació de músiques que d'alguna manera reflectissin els nous moments que es vivien. Vaja, que fossin acòlites a tots els idearis revolucionaris. Però el 1797, just a les portes del nou govern que havia sorgit de la revolució, o que estava a punt de començar a governar el consolat general, entre els cònsols generals n'hi havia un que va ser el que va acabar fent-los fora a tots els altres, un senyor que es deia Napoleó, que venia de l'illa de Còrsega. Doncs bé, en aquell context, el compositor també italià Luigi Cherubini va estrenar una altra d'aquelles òperes que va marcar un abans i un després. Ens referim a l'òpera Medea, una òpera que s'estrenava el 13 de març de 1797 al Teatre Feydeau de París. D'alguna manera, Medea va ser vista com el detonant de l'òpera romàntica. Va agradar moltíssim, va haver-hi unanimitat pràcticament en la reacció del públic a favor d'aquella nova partitura del jove italià, de Cherubini. En aquell primer moment semblava protegit fins i tot per Napoleó. Després sembla que van partir peres, però vaja, ja li va anar bé, perquè qui li havia de dir a Cherubini que, acabats els temps napoleònics, esdevindria l'il·lustre director del Conservatori de París. Però no anem tan endavant. Quedem-nos amb una ària de l'acte segon de Medea, Figli miei, miei tesor.

un duet dramàtic de l'acte segon de l'òpera Medea de Luigi Cherubini en la versió que va permetre al públic del segle XX tornar a sentir aquesta òpera que havia quedat oblidada. La veu inconfusible de Maria Callas fent de Medea al costat del tenor Mirto Picchi fent de Jason al costat de l'orquestra del Teatre de la Scala de Milà dirigits per Tullio Serafin. Era aquest duet de l'acte segon. Figli miei, miei tesor. Una òpera que s'estrenava a París el 1797 i que va sacsejar precisament amb la seva força, diguem-ne, preromàntica. Però just abans que s'estrenés la Medea de Cherubini, el 1792, és a dir, retrocedim 5 anys, a l'òpera còmica, al Teatre Favar, s'estrenava l'òpera Stratonice de Étienne Nicolas Meuil. De fet, potser l'hauríem de pronunciar en francès, Stratonis, igual que Medea, que l'hem sentit en italià, però realment, quan es va interpretar a París, es va fer en francès. Després, arran de l'èxit, es va traduir a l'italià. Doncs bé, resulta que aquesta òpera de Meuil, Stratonis, va ser un èxit popular, va catapultar la fama de Meuil, va arribar a superar les 200 representacions en vida del compositor, i fins i tot Cherubini, temps més tard, va sentir-la i va dir que era una genialitat insuperable. D'Stratonis, tot seguit, podrem sentir la seva obertura.

0: Aquesta era l'obertura de l'òpera Stratonis d'Étienne Nicolas Mehul. Hem pogut sentir-la interpretada per l'orquestra Corona Coloniensis, dirigida per William Christie. L'obertura de l'òpera que es va estrenar a París el 1792 i que va consolidar la fama i el prestigi de Mehul mitjançant més de 200 representacions d'aquesta òpera en vida del compositor. Avui, una mica més tard del normal, però després d'haver fet un context musical polaritzat a l'entorn dels anys que van encerclar la Revolució Francesa. Ara sí, més tard que mai, però ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: I és que hem deixat cantar el gall ja perquè ara ja estem al romanticisme, ja hem creuat el 1800, i vet aquí que París ja plenament imbuït de romanticisme en aquells anys napoleònics, que van ser el context, el marc idoni perquè tota una sèrie de compositors, no sempre avui recordats, fessin obres fantàstiques. Un d'ells va ser François-Adrien Boieldieu. Avui Boieldieu és poc menys que un compositor, no direm que oblidat, però poc li falta. Segurament no us és gaire familiar. I si us sona una mica és perquè a Catalunya Música, de tant en tant, el primer temps ens agrada recuperar la seva música. L'any 1800, el dia 16 de setembre, és molt fàcil de recordar, a la Sala Favart s'estrenava l'òpera Le Calife de Bagdad, una pàgina de caràcter còmic que va assolir un altre nou èxit fulgurant que va establir justament l'obertura, un model d'obertura brillant, dinàmica, exòtica, amb pinzellades orientals, molt de moda en aquells temps napoleònics. I vaja, aquí teniu aquesta obertura de Boieldieu, el califa de Bagdad, estrenada aquell 1800.

Vet aquí l'exotisme que esmentàvem en aquesta obertura de François-Adrien Voillieu, aquesta obertura de l'òpera Le Calife de Bagdad, el califa de Bagdad, i que hem sentit interpretada per la nova Orquestra Filharmonia dirigida per Richard Banning. De fet, després de la caiguda de Napoleó, ja sabeu, la batalla de Waterloo va ser la caiguda definitiva el 1815, aleshores París va continuar sent romàntic, això sí, lluny ja dels temps imperials, però amb la monarquia restaurada, primer en la figura de Lluís XVIII i després de Carles Desè. Just en l'any de la caiguda de Carles Desè, el 1830, va ser quan un jove i arrauxat compositor que havia d'estudiar medicina però que va acabar en el Conservatori de París i que es deia Héctor Berlioz, estrenava una obra que marcava un abans i un després del panorama musical francès. Segur que l'heu encertada, efectivament, la Simfonia Fantàstica, una obra extraordinària, visionària, que, a més, ens porta cap a un món genuïnament romàntic, el d'un artista que acaba enamorat i posseït per una bruixa que l'acaba portant a un aquelarre final. Just nosaltres sentirem l'escena de l'aquelarre, el fragment anomenat Somni d'una nit de sàbat, on fins i tot Berlioz, segurament amb un puntet humorístic, inclou la cita del Dies Irae de la missa de difunts gregoriana. Disposem-nos a sentir el cinquè i últim moviment de la brillant Simfonia Fantàstica opus 14 d'Héctor Berlioz.

Aquesta era la genialitat d'un jove de 27 anys, que són els que tenia Héctor Berlioz quan va escriure aquesta impressionant sinfonia fantàstica. Quina obra tan extraordinària en tots els sentits. I vet aquí que n'hem pogut sentir l'últim moviment, El somni d'una nit de sàbat, incloent la cita del Dies Irae en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Nova York, dirigida per Zubin Mehta. Sens dubte, un dels grans noms de la música romàntica francesa. N'hi ha d'altres, potser no tan coneguts, no tan carismàtics, que no ens hi poden faltar. Per exemple, el compositor, haurem de pronunciar-lo en francès, George Onslow, o hauríem de pronunciar-lo en anglès, George Onslow. El seu pare era un noble anglo-irlandès, però ell va néixer a França, Clermont-Ferrand, Clermont d'Alvèrnia, i aleshores doncs, va desplegar la seva manera d'entendre la música no tant a la moda francesa, sinó més aviat a la moda germànica. Ja a l'època li deien que era el Beethoven francès perquè va escriure tanta música instrumental i sobretot de cambra en un país que aquí el que interessava era sobretot l'òpera. Vet aquí, doncs, que ens ha deixat unes col·leccions de quartets avui molt poc coneguts, però si sou melòmens del morro fi, són d'aquells que ens ve molt de gust recuperar de tant en tant. Vet aquí, per exemple, aquest recull de Maduresa, l'Opus 48, una col·lecció de quartets que Onslow va publicar el 1834, és a dir, 4 anys després de la Simfonia Fantàstica. Un d'aquests quartets, el número 23, ens sentirem l'Allegro Grazioso.

Música del compositor George Onloff, un dels cèlebres quartets d'aquest compositor gairebé oblidat en el panorama musical actual i que ja heu vist quin refinament d'escriptura i quin refinament melòdic. Hem sentit el primer moviment, l'Allegro Grazioso, un dels quartets de maduresa del Recull Opus 48, el quartet en la major, el número 23 del seu catàleg, que per cert ens l'interpretaven els membres del quartet de Debussy. La música de George Onloff, concretament aquest quartet Opus 48, es publicava el 1834 i l'any següent, el 1835,

s'estrenava a l'Òpera de París, a la sala Le Pelletier, l'òpera La Juïva, la jueva, del compositor Jacques Alévy, el futur sogre de Georges Bizet. Aquesta és una de les òperes representants de l'anomenada gran òpera francesa, un gènere en el que hi trobem compositors com Giacomo Meyerbeer, Fromental, Alévy, Daniel Auber, i fins i tot hi podríem col·locar entre els seus pioners a Rossini amb la seva última òpera, Guillem Tell. Eren un tipus d'òperes, n'hem parlat moltes vegades, amb escenografies sumptuoses, grans cors, drames intensos, molts personatges en escena, vaja, produccions caríssimes que avui costen molt de veure en general en els teatres d'òpera d'Europa. La Juïva forma part d'aquesta col·lecció de Grand Opéra, que en diuen els francesos. A l'acte quart d'aquesta òpera hi ha una d'aquelles àries de tenor preciosa, Rachel Candide Seigneur, és tot un símbol del catàleg de Fromental Alévy. Sentim-la.

Hem pogut sentir a Vittorio Grigolo interpretant aquesta monumental ària Rachel Candisenor de l'acte quart de l'òpera La Jueva de Fromental a Levi al costat de l'orquestra de la radiotelevisió italiana de la RAI, dirigits per Evelino Pidò, una de les òperes, diguem-ne, representatives del gènere de la gran òpera tan característic del romanticisme francès, que és el tema que avui ens està perfumant aquest primer temps amb el que us estem donant la benvinguda al nou dia des de Catalunya Música, cada matí passejant-nos per un tema, per una època, per una ciutat. I bé, i completarem aquesta ruta romàntica del París de la primera meitat del segle XIX sentint un tastet del ballet Giselle d'Adolphe Adam, estrenat just 6 anys després que l'òpera La Jueva, el 1841, a l'Òpera de París. El ballet Giselle, un ballet que ens parla de la innocència perduda, en definitiva, però que va establir les bases del que va ser el ballet romàntic francès. Dit així, en llenguatge popular i planer, el ballet dels tutus. Vet aquí l'escena de la bogeria del final de l'acte primer d'aquest ballet d'Adolphe Adam.

0: El romanticisme també va caure de ple en el món del ballet. Hem sentit l'escena final de l'acte primer, l'anomenada escena de la bogeria del ballet Giselle, d'Adolf Adam, la versió de l'orquestra al Covent Garden, dirigits per Mark Ambler. La música d'Adam ens ha permès completar aquest passeig que avui hem fet pel París romàntic.
1: El primer temps.
0: I acomiadarem el primer temps amb un sospir del vals de l'adéu de Chopin.

0: D'aquesta manera, Chopin es va acomiadar de la seva estimada Maria Bodzinska i nosaltres aquest matí de tots vosaltres. Però no serà per sempre, serà fins demà al punt de 6:45. No hi falteu.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, comencem la setena temporada amb propostes musicals escollides i amb valor afegit. I què ens explicaran les empoderades?
1: Ens hi acompanyeu? Directe a l'òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dimarts us oferim...
3: Aida, l'obra mestra de Verdi, l'òpera més representada, la més escoltada i retransmesa de tot el repertori líric, amb la soprano Anna Pirozzi en el rol protagonista de l'esclava captiva, el tenor Piotr Bechaua com a Radamés i el baríton francès Ludovic Tessier en el rol del rei Amonasro, dirigits pel mestre italià Antonello Manacorda al capdavant del cor i l'orquestra simfònica del Liceu.
1: Directe a l'òpera, des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dimarts, a partir d'un 7:45 de la tarda, amb Xavier Montagut, Marc Ruiz i Judit Jordana.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que el filòsof i psicòleg Erich Fromm deia «L'amor és la preocupació activa per la vida i el creixement d'aquells que estimem».
2: A Catalunya Música tenim 7 de sons amb Esther Plana.

0: cuidar i deixar-nos cuidar. Ho fem des del naixement i al llarg de tota la vida, encara que amb els anys els papers van canviant. I en tot aquest camí, la música hi té molt a veure. Hi ha cançons que passen de pares a fills i d'avis a nets, que guarden records i que acaben formant part dels vincles que ens uneixen. Avui descobrirem Quan siguis gran i jo sigui velleta, una proposta escènica i musical de la companyia La Portera, que parla precisament de cuidar, del pas del temps i dels lligams entre generacions. A les seccions didàctiques descobrirem com i per què, fa més de 300 anys, Heinrich Ignaz von Biber va decidir posar paper entre les cordes dels instruments en una de les seves composicions més conegudes, i riurem amb una peça de John Cage en què tot, fins i tot una olla a pressió o un aneguet de goma, es pot convertir en un instrument. Si teniu set de sons, comencem!
1: Set de sons, la música que et cuida.
0: Comencem el programa aturant, com sempre, una mica el ritme i buscant la calma gràcies a la música. Ens hi ajudarà la tendresa de Claude Debussy amb La noia dels cabells de lli, un petit preludi per a piano inspirat en un poema de la Comte de Lille. Una música delicada i lluminosa que ens convida simplement a parar, escoltar i cuidar-nos.

El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme. Set de sons. Deixa que la música faci la seva.

0: Les cançons de Bressol segurament són la forma expressiva més bonica i tendra per demostrar afecte a través de la música. A priori, es fan servir per adormir els nadons i a mesura que es van fent grans, anem abandonant-les. El nostre patrimoni de tradició oral n'és ple de cançons de Bressol, però malauradament cada cop les coneixem menys. Per què? Ha canviat aquesta manera de posar a dormir i mostrar l'afecte als nadons? Avui en parlarem a través d'un espectacle que vol reflexionar a l'entorn d'aquesta pregunta i moltes més. Porta per títol Quan siguis gran i jo sigui velleta. És de la companyia La Portera i els seus creadors són la Laia Borràs i en Pau Sansarric. Laia, Pau, benvinguts al Set de Sons.
1: Hola, hola. Moltes gràcies.
0: Vosaltres què creieu, ara que hi heu reflexionat una mica? Està canviant la manera de demostrar-nos afecte?
1: Sí, bueno, jo crec que sí. Sí, sempre... És una cosa que sempre canvia i sempre seguirà canviant.
2: Sí, jo crec que hem d'intentar no perdre aquest efecte, no? Que potser és una cosa... Més que canviar, és com que l'estem a vegades perdent una mica. I és important, en totes les etapes de la vida, jo crec que mostrar afecte als altres i cuidar-nos.
1: Nosaltres, quan començàvem a crear l'espectacle, sobretot pensàvem molt en com la massificació i en com les ciutats i tot el soroll i la rapidesa de la vida en què vivim ara afecta el temps que ens dediquem a nosaltres o a les nostres famílies o als nostres amics i com cada vegada tenim menys temps, potser, per la gent que ens estimem i com, de cop, el fet d'estar tan junts i tan concentrats en una ciutat potser fa que en realitat estiguem menys a la vora que abans. Bueno, pensàvem una mica en aquestes coses.
0: Una mica desconnectats els uns dels altres, no? I d'aquest demostrar-nos l'efecte, que ens el tenim, però potser no busquem el temps per poder-nos-ho ensenyar, no?
2: Sí, sí,

0: És això, és aquesta desconnexió que intentem no perdre.
1: El quan siguis gran i jo sigui velleta agafa un vers d'una cançó de bressol de tradició oral. El que em sembla més bonic d'aquest vers, precisament, és que marca a la perfecció dos moments vitals en els quals els humans són molt fràgils, no? Que som els nadons, que són els nadons i la gent gran. Jo crec que quan ho vau escollir anava una miqueta en aquesta direcció, no? No només estem parlant de donar afecte als nadons, sinó també a tothom, no?
0: Sí, de fet és una cosa que hem intentat en l'espectacle, que parla una mica això sobre el cuidar, que no només sigui l'afecte cap a un fill, perquè no és l'etapa vital en què estem, sinó que un efecte intergeneracional que sigui cap a les ciutats, cap a entre els altres. I aquesta frase ens hi vam trobar fent la cerca de cançons tradicionals, ens vam trobar amb aquesta meravella que és preciosa, que és a partir d'un poema d'Ignasi Iglesias, si no m'equivoco. I clar, era perfecte el que volíem descriure, no? Que això que et diu, que quan siguis gran i quan jo sigui gran i tu siguis velleta, com un fill que li diu a la seva mare, no? Que ens haurem de cuidar sempre.
1: Sí, jo ara t'estic cuidant i tu em cuidaràs, no? És aquest traspàs de l'efecte de generació en generació, i això és molt bonic. Per tant, és una reflexió, en realitat, més genèrica, no? No només a l'entorn del bressol o...
2: Sí, per nosaltres era important això, que s'entengués com la cura als infants, però la cura això als amics, a fins i tot a l'entorn natural, o a la ciutat, o a una casa, o a... també la cura a un ofici que s'està perdent. Per exemple, el fang i la ceràmica tenen molta presència a l'espectacle i també com apareix l'artesania com a coneixement que també hem de cuidar i hem d'intentar preservar. Les cançons tradicionals que també s'han d'intentar... O sigui, és una cura molt genèrica i molt... fent referència a molts camps concrets, molts camps diferents.
1: Potser és posar una miqueta l'atenció a allò que potser estem perdent per descuidar-nos-en, no? En general.
0: Sí, és això. És una cerca d'imatges de coses que creiem que hem de seguir preservant i que hi hem de posar el focus de la cura i de cuidar-nos.

0: Totes les cançons que canteu durant l'espectacle són de tradició oral?
1: Sí, l'espectacle va néixer una mica a partir d'unes peces de ceràmica que la Laia feia.
0: I, ara després en parlarem, eh?
1: Doncs, i després amb la unió de cançons tradicionals. I la recerca d'aquestes cançons va néixer una mica de l'imaginari que nosaltres tenim de casa nostra, que ens han explicat. L'única, la idea era que les cançons parlessin o fessin referència al cuidar o a la cura o a l'anar a dormir.
2: Sí. Que no només fossin cançons de bressol, sinó que poguessin ser...
1: Sí. I aquí hem fet una recerca que ens hem ajudat amb diferents plataformes. Una principal és el Cantut,
0: sí,
1: que allà hi hem trobat bastanta cosa. I després això, de cançons que ens han cantat, o fins i tot a l'espectacle apareix una cançó que li cantaven els pares de la Laia, que es va alimentar ell. Llavors, és una barreja d'una mica tot. Hem agafat a un poema de Peles Mestres i l'hem musicat naltros. Mm-hmm. Una mica de tot, sí.
0: Durant la cerca, us va sorprendre alguna cançó d'aquestes doncs, que vau investigant en l'arxiu del Cantut, que em sembla que són més de 2.500 sí, sí, peces, sí. És una bestialitat. Us va sorprendre alguna peça? O us va sorprendre, no sé si, el fet de que hi hagin tantes cançons que s'estiguin perdent, que no ens sí. hagin traspassat, no?
2: Sí, sí.
1: Sí, sobretot aquest imaginari tan gran que tenim, que hi ha tanta cosa per trobar que a vegades és que no ens ho acabem. I per això, quan vam fer l'espectacle, vam pensar que no havíem de crear cançons noves, sinó que hem de recuperar, justament per això, pel fet de cuidar, no?, lo nostre. I vam descobrir moltes cançons que no coneixíem i que ara no ens les podem treure del cap.
2: Sí, sí. Sí, realment hi ha cançons increïbles que són temassos i que els tenim super... No sé, que no els coneixem, però... No sé si sorprendre, però sí que hi havia moltes cançons realment que no coneixíem i al final, bueno, has de triar també, però és que hi ha un repertori preciós i superampli i que és molt guai de rebuscar i investigar.
0: I això acabarà amb un format disc, a més, a banda de tenir-ho dalt de l'espectacle, no?, dalt de l'escenari.
1: De fet, ara l'estem acabant de gravar, és un disc que ens hem autoeditat, diguéssim, juntament amb el Ramon Franc, que és el tècnic de so de l'espectacle, que és també... i ha de la portera. Sí, sí, són 9 cançons. I sí, estem molt contents també.
0: Però el Quan siguis gran i jo sigui velleta no és un concert de cançons. És una cosa una mica diferent. És un espectacle que barreja moltes disciplines. I tot va néixer a partir d'això que sentirem tot seguit.

0: Laia, això que sentim, vosaltres els anomeneu bressols d'aigua. Explica'ns què són els bressols d'aigua.
1: Bressols d'aigua era el projecte que venia abans de fer aquest espectacle. Jo he fet Belles Arts i vaig començar com investigant. M'interessava molt el món de la ceràmica i m'interessava molt el món de la ceràmica sonora, i vaig descobrir uns instruments, unes peces que són molt típiques de Sud-amèrica, que es diuen botellas silbato, els hi diuen allà. I són peces que quan s'omplen d'aigua i es mouen, sonen, fan com xiulets i imiten sons d'ocells o d'animals diversos. I llavors a mi em va començar com a interessar molt aquest mecanisme d'activació d'un instrument que sense bufar, només amb el moviment, podia sonar. Era una cosa que visualment m'atreia molt i també alhora era molt escènica. I llavors vaig començar a investigar i vaig fer bressols d'aigua, que eren una sèrie, són una sèrie de peces que parteixen de formes de rius d'aquí a casa nostra, de rius mediterranis, i són peces això que quan s'omplen d'aigua i es mouen, fent com una mena de gest de bressol, sonen. I llavors Bressols d'aigua és una exposició amb totes aquestes peces, que són en realitat rius, que tot això venia en l'època de sequera, que va ser molt llarga, i això, i llavors era com l'exposició d'aquestes peces. I teníem moltes ganes d'agafar aquestes peces de bressols d'aigua i portar-les en escena i donar-los un caràcter més performàtic o més teatral. I llavors, a partir d'aquí va néixer Quan siguis gran i jo sigui velleta, que agafa aquestes peces que es mouen fent el gest de bressol,
0: sí.
1: I d'aquí doncs recuperem cançons de bressol, parlem del cuidar, també el ser peces de ceràmica, que és un material fràgil, també remet molt a aquesta cura que tenen en compte, aquest. És com una mica la història d'on surt tot.
0: És molt poètic, no?, en realitat, perquè, clar, uneix moltíssimes coses. Ja va néixer el projecte una mica del fet de reflexionar sobre com cuidem la natura, també, no?, els bressols d'aigua, que és això que deies, que tenen la forma dels rius.
1: Clar.
0: En un moment de sequera, doncs, ja naixia una mica d'aquesta cura de la natura. I el fet de que els puguis bressolar i a partir dels bressols doncs, es vagin sentint els sons, té un caràcter molt poètic. Ben segur que el públic es quedarà una mica captivat, no? per aquests sons tan eteris, tan bonics.
1: Sí,
2: sí, sí. De fet, l'espectacle no explica res concret, o sigui, no hi ha un text, un diàleg, sinó que són imatges que recorden a la cura, sobretot molt visualment, perquè és això el que volem.
0: Perquè es toquen abraçant-los, no?, d'alguna manera, i anar-los movent.
1: Sí. Sí, sí, sí, visualment és molt clar la imatge aquesta del bressol, del sostenir alguna cosa, de...
2: La fragilitat. Primer s'han d'omplir d'aigua, també. És com tot un ritual, no?
1: Clar, sí, no sé, genera una imatge que realment... O sigui, per molt que no entenguis el que estem dient, és molt clar.
0: La tendresa que es transmet, no?
1: Sí.
2: Sí, clar, i tot això lligat amb cançons tradicionals, que la lletra també et recorda. Crec que és evident.
3: Aturem un moment l'entrevista per sentir una de les peces que formen part d'aquest Quan siguis gran i jo sigui velleta, de la companyia La Portera que estem descobrint avui. Sentim aquesta versió de la cançó de bressol tradicional Sant Joan. Sant Joan.

0: com heu lligat els sons dels bressols d'aigua, que són, és un so molt peculiar, amb les melodies? Això de, suposo que és un, ha sigut un treball fins i tot d'anar experimentant, no?, amb el so dels bressols.
1: Sí, o sigui, partint d'aquestes peces, el que hem anat fent és, al principi vam posar molt, ho vam microfonar tot, vam posar tots els instruments que sabem tocar sobre l'escenari, i després vam anar traient perquè l'essència és el més important i el so dels xiulets sols ja funcionava. Llavors, la peça, al final, musicalment, el que fem és jugar tota l'estona amb el so de l'aigua, perquè hi ha una aixeta també en escena, i llavors també doncs, jugar amb aquest so de l'aigua, i el so dels bressols, i tot això ho passem a través d'un looper, i el que fem és jugar amb el loop i l'acumulació d'aquests sons, i a sobre és on cantem. I també el bo és que són de ceràmica, i la percussió que fa la ceràmica també és molt interessant. Llavors barregem això, els xiulets, la ceràmica, i després hi ha un sintetitzador per acabar d'afegir. Però sí, sí, és això.
0: És un espectacle que, tot i que té elaboració, és molt orgànic, no?, m'imagino.
2: Bueno, no ho sé, per mi potser és una mica la sensació d'estar per... O sigui, que no, però d'estar per casa mentre fem. O sigui, tenim... Evidentment que no, eh? Però sí que ho intentem pensar una mica
1: sí,
2: així,
1: de,
2: que
1: diem,
2: sigui
1: sí, sí.
2: una cosa quotidiana, que sí, que sigui orgànic, que no sigui... Anem a fer música molt sèrio, molt això, que bonic que és. Intentem que sigui, no sé, com...
1: senzill i que sigui una naturalitat
2: sí.
1: d'això del... perquè al final és un so molt natural, molt no hi ha res.
2: Sí, sobretot això, sí. que estigui senzill i això que diu el Pau, d'anar traient tot el que no calgui i que estigui al màxim senzill o simple o sí, possible.
0: Us ha acompanyat moltíssima gent en el trajecte, no? A més, és un espectacle que ha estat en l'Obrador d'Arrel, de la Fira Mediterrània, també a Salt, també, doncs, hi va haver un acompanyament. Per tant, heu tingut moltes mirades, no?, a l'espectacle, i vosaltres que sou molt joves, s'ha de dir.
1: Sí, sí, sí.
0: Sou molt joves i crear aquest espectacle amb tants elements diferents, no?, i tan originals, doncs també té un valor, no?, que...
2: Sí,
1: estem molt agraïdes, o sigui, realment ha estat una sort, perquè nosaltres ja hem fet altres espectacles amb altres companyies, però és el primer cop que fèiem La Portera, que intentàvem doncs, tirar endavant el nostre propi projecte, i tot va començar al setembre de fa un any, que vam poder anar a Surrealita amb la Joana Gomila i la Laia Vallès, a Mallorca, i allà va ser on va néixer tot, perquè vam anar allà només amb les peces i allà va néixer la idea, i a partir d'aquí doncs,

0: ja ens van presentar a Mediterrània, ens van agafar com a coproducció, de Mediterrània va sortir Sal, que també ens han agafat com a coproducció, i a partir d'aquí vam tenir la sort de poder, gràcies a aquest suport més econòmic, a tenir un equip artístic, del qual doncs, ja vam intentar que fossin persones que admirem la feina que fan i que ens ajudin en aquest primer pas d'aquest primer espectacle propi.
1: Un espectacle que no està pensat per infants, diguéssim, això que quedi clar, sinó que està pensat per a tots els públics. És una reflexió que, d'alguna manera, voleu fer-nos a tots, no? De, ostres, cuidem-nos els uns als altres i reservem-nos temps per bressolar-nos els uns als altres, no?, una mica.
2: Sí, el públic al que va dirigir l'espectacle és... Sempre ens costa una mica d'explicar, perquè nosaltres, com volem que quedi clar que és per tots els públics, però és veritat que quan dius tots els públics, la gent entén que és familiar, i no és un espectacle familiar, perquè els espectacles familiars tenen un llenguatge molt concret i no està pensat únicament per nens. És realment per tots els públics, vol dir, els nens venen i queden com embobats amb les peces, però alhora els adults s'emocionen molt, o la gent gran amb les cançons tradicionals també. O sigui, és per tots els públics.
0: Sí,
2: però això costa molt d'explicar. També a l'hora de parlar-ho amb programadors i tot això, potser ens estem tirant una mica pedres a la nostra teulada perquè la gent, bueno, no ho sé, costa
1: molt. Haureu de dir, és per a tothom.
0: Sí, ens agrada molt com etiquetar, i al final aquest espectacle crec que justament defuig d'això, perquè no és ni teatre, ni és música, ni és els visuals, sinó és una barreja de tot, i dels públics el mateix. Alguna prova que hem anat fent ens ha funcionat per adults com per més petits, llavors creiem que és això, és tots els públics i obert a tothom. Sí que és veritat que marca una durada, dura 50 minuts, llavors això vol dir que potser primera infància no hi entra tant, però bueno, estem oberts a tot, evidentment. Sí.

0: I en aquestes proves que heu fet, quin ha estat el feedback?
1: Ha estat molt bonic quan han vingut amb gent gran, amb més petits, perquè és això, aquesta cura, aquest anar pensant del cuidar de les generacions, de les cançons tradicionals, d'allò que perdura. I també molta gent ens ha dit que és això, nosaltres intentem això, que sigui molt quotidià, i la gent ens ha dit que s'emociona, no?, per això de veure dues persones joves parlant sobre la cura, amb aquests gestos de bressol. Tot és molt delicat, el so, hem intentat que sigui el més senzill i delicat possible, no? I crec que això fa que arribi com a la gent un missatge d'aquesta tranquil·litat, també la posada en escena, intentem que sigui una cosa molt tranquil·la, molt, també jugant molt amb el silenci, amb les pauses. No és un espectacle lent, o sigui, des d'aquí ho reivindiquem, també és un espectacle que és de molta contemplació, i això ens agrada, perquè és un espai de... Necessitem parlar sobre la cura, és una cosa important, amb calma, a poc a poc.
2: Sí, no? I hem anat veient això, que tothom l'entén i tothom el rep d'alguna manera. O sigui, els més petits després tenen moltes ganes de pujar i agafar les peces i tocar-ho i mirar com funciona. Molta gent s'emociona, molta gent ens diu aquesta cançó, que bé que la canteu.
0: Això us anava a dir, no? Perquè potser algunes persones han retrobat melodies que els hi cantaven quan eren petits, no?
2: Clar, sí. I això de cop també toca molt la fibra d'algú, o bueno, també fa connectar a la gent.
0: Hi ha algun moment de l'espectacle que vosaltres... Clar, és que tanta cura i tanta... no sé si la tendresa a vegades us subruix.
1: Sí, sí, hi ha, sobretot cap al final, que quan cantem la cançó Quan siguis gran i jo sigui velleta, és el moment més tendre, no? Perquè també, des d'aquí un spoiler, intervenim al públic i fem que la gent també s'ho senti seu. I és un moment molt, molt delicat i molt bonic, que sí.
2: Sí, hi ha un moment això que fem cantar al públic i llavors cantem tots junts, i jo sempre m'emociono una mica quan, de cop, al final de tot és, sí, és el moment més...
1: Sí.
2: Que potser la tendresa ens sobrepassa.
0: Que ja està. Però bé,
2: sí.
0: També.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, no, i és molt bonic.
0: És bonic que a vegades la bellesa, no?, et faci entrar en crisi, no?, d'allò que és tan gros que t'emociona, no?
2: Sí.
0: I potser des d'aquí és on s'entén millor, no?, des de l'emoció, entendre doncs, que ens hem de deixar cuidar i hem d'aprendre altre cop a cuidar, no?, el nostre entorn.

0: Però, clar, aquest espectacle no és
1: Silenci
0: l'únic que ho feu amb la
1: perquè
0: portera.
1: la
0: Teniu un espai que es
1: llum
0: diu Can Jové i en allà feu moltes coses. I preteneu fer-ne moltes més, em sembla.
1: Sí.
0: Expliqueu-me una mica què hi passa a Can Jové.
1: Sí, Can Jové, bueno, Can Jové és casa nostra, i és el nostre, també és el nostre espai de treball. És una masia que hem arreglat, una mica hem arreglat algun espai, i llavors en aquests espais que hem arreglat, doncs, hi hem fet un petit taller de ceràmica, hi ha un petit estudi de música també, i això és casa nostra, però també és el nostre espai de treball, i és un lloc que té molt encant, i nosaltres somiem molt en poder fer venir gent, poder fer activitats allà, poder, no sé, poder fer activitats culturals en un entorn tranquil i lluny de la ciutat, i com és una cosa que ens ve molt de gust. De moment no fem moltes activitats allà.
2: Però la idea de la portera és aquesta, sigui a Can Jové o en un futur pugui ser en un altre lloc, la idea és portar les nostres disciplines, que és la música, el teatre i les arts visuals, i fer-ho extens a més gent. I és això, el taller, doncs, algun cop hi ha vingut gent i és molt bonic poder crear amb altra gent i ensenyar la feina que fas. I també els dos ens interessa molt la programació cultural, poder fer concerts. És una cosa molt, molt bonica.
0: De fet, aquest estiu n'heu fet de concerts, no?
2: Sí, en vam fer tres en petit comitè i la idea és poder anar fent i a veure
1: Sí.
2: cap on anem.
1: Sempre voldríem fer més coses,
2: Sí, sí,
1: però
2: sí.
0: bé, també es tracta de cuidar-se un mateix i no voler fer massa, no? Si no ho
1: Sí.
0: pots fer, clar.
2: Sí, i també és bonic perquè és també cuidar l'espai, és una masia antiga, llavors també és com tot el cuidar ara mateix està present a la portera, no?
1: Sí, i és molt xulo veure com casa teva de cop s'omple de gent i, no sé, de cop van fer això, aquests concerts que van fer l'estiu eren a fora, al pati, a l'aire lliure, però veure com de cop el pati es transforma en un altre lloc i es genera com un espai de comunitat superheavy, perquè és casa teva i és com algo molt íntim i és, bueno, no sé, va ser molt bonic aquest estiu.
0: De fet, els dos heu... Blai, em sembla que ho estàs estudiant ara, tu, Pau, ja n'has fet, gestió cultural, no? És un tema que...
2: Sí, que ens interessa molt i que els dos treballem per les nostres bandes, però sí, és un tema que ens agrada.
0: Té molt a veure amb aquest cuidar també, no? Des de fora de la ciutat i crear aquests espais on passin coses de molts tipus, no? I que la gent, doncs, pugui accedir-hi, no? I això també és molt
2: Sí,
0: bonic.
2: jo crec que és important també. També volem reivindicar això, no? De que culturalment fora de Barcelona també passen moltes coses. Al teatre també, que hi ha companyies fora de Barcelona. Creiem que la nostra cultura la volem exportar allà on més fa falta, que crec que és fora de les grans ciutats i que pugui ser accessible per tothom. I per això també de Can Jové, no? Que està situat a Montbui, que és un poble no molt gran, és en un entorn que costa d'arribar, o sigui que és bonic també portar la cultura més enllà de les massificacions.
0: Doncs avui hem parlat de cuidar molt, cuidar tot, o sigui, la paraula cuidar en general i fer-ho doncs, des de la música, des de l'amor a un ofici, des de l'amor als que t'envolten, no? I Pau, Laia, moltíssimes gràcies per venir. Espero que la portera ens faci mirar moltes més coses i
2: Gràcies.
0: ens faci reflexionar sobre molts temes. Moltíssimes gràcies per venir a
1: Moltes
0: Set
1: gràcies
2: a tu.

0: Enmig del caos, busquem la calma.
1: Una falda tova que ens ajudi a reposar.
0: Un coixí fresc que ens aculli les galtes.
1: Una fusta que ens gronxi la pausa.
0: I tot aquest caos, que és nostre, continuarà fent soroll.

0: Avui que hem parlat de la cura i la tendresa, la nostra secció més curiosa ens porta tot el contrari. Una guerra. Per sort, només és una guerra musical.
1: El 6 del 7 de sons.
0: Com es pot explicar una batalla només amb instruments de corda? Doncs amb paper entre les cordes dels violins, pizzicatos que sonen com canonades i soldats que canten tots alhora melodies que no encaixen. No, no és música experimental del segle XX. Heinrich Biba ja ho feia al segle XVII. Heinrich Ignaz von Biba va escriure la seva Bataclia l'any 1673 i més que una obra musical, sembla gairebé una història sonora sobre un grup de soldats. En aquest fragment que sentim, per exemple, els soldats estan de festa una mica beguts. Biba ho representa amb sons d'una manera sorprenent. Fa sonar alhora 8 melodies diferents, en tonalitats i ritmes que no encaixen entre si com si els soldats cantessin cadascú a la seva. Tot un desgavell dissonant, vaja.

Però s'acosta la batalla i els soldats s'han de posar en marxa. I aquí Viva torna a sorprendre. Té un conjunt d'instruments de corda, però ell necessita que soni un tambor militar. Solució? Demana al músic del violone, l'instrument més greu del conjunt, que col·loqui un tros de paper entre les cordes. Quan toca, el paper vibra i produeix un brunzit que recorda el redoble d'un tambor. Mentrestant, el violí solista assumeix el paper de la melodia militar. Sentim la marxa.

I finalment, arriba la batalla. Com es poden imitar els trets i els canons només amb instruments de corda? Viva torna a escriure unes instruccions ben poc convencionals a la partitura. Els instruments greus han de pessigar les cordes amb la mà dreta i deixar-les anar amb tanta força que es pateguin. Els resultats són autèntiques canonades.

0: I després d'aquesta batalla musical tan curiosa, és el moment de relaxar-nos una mica i deixar pas al bon humor.
1: Al set de sons, la música fa riure.
0: Considero que riure és millor que plorar. És la frase que va dir el músic John Cage quan el presentador del show I've Got a Secret el va advertir que el públic segurament riuria durant la seva interpretació de Waterwalk.

0: Aquesta composició, escrita l'any 1959, dura uns 3 minuts i està construïda a partir dels sons de 34 objectes, molts d'ells relacionats amb l'aigua. Una banyera, una regadora, glaçons, una ampolla, una olla de pressió, una batedora o fins i tot un ànec de goma. Cage precisa cada acció en la partitura i fa moure l'intèrpret d'un objecte a l'altre seguint el temps gairebé com una coreografia. El resultat és inesperat i el públic, és clar, no pot evitar riure. I és que, ja ho deia Cage, val més riure que plorar.
1: Set de sons, amb Esther Plana. Benestar en cada nota.
0: I avui que parlem sobre la cura, sentirem tot seguit One Summer's Day, una de les peces més conegudes de la banda sonora del viatge de Chihiro, del compositor Joe Hisaishi. El film ens mostra la història d'una nena que ha d'aprendre a avançar, a cuidar i també a deixar-se cuidar en un món que li és completament desconegut.

0: La vida sona, el set de sons.
1: Com hem vist avui, una de les primeres maneres que tenim de cuidar a través de la música és cantar una cançó de bressol, una melodia per calmar, per acompanyar, per fer sentir a l'altre que som allà. Edvard Grieg va traslladar aquest gest tan senzill al piano en la seva cançó de bressol Opus 38 número 1, una petita peça que ens recorda que la música també pot ser una forma d'abraçar.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Avui hem parlat de cuidar i deixar-nos cuidar, de vincles que canvien amb el pas dels anys i de músiques que ens acompanyen des del bressol. Perquè el gran èxit de la vida potser és simplement aquest, aprendre a cuidar i a ser cuidat en un camí per compartir amb els que tenim al costat. Per això volem acabar el programa amb una peça que ens proposa fer volar estels en companyia. Cometac, de Pello Ramírez. Us hem acompanyat Rosa Silloé, als controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta.

0: porta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
2: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Bé, a veure, us he de confessar que aquesta no serà una setmana més.
2: Ah, no?
1: No, perquè...
2: Què m'he perdut?
1: No, res, no, res. Ara no? Trobaràs el camí, la llum, el far que ens guia. Perquè, bé, ho admeto sincerament, aquesta serà una setmana totalment operística.
2: Home! Ja era hora.
1: Ja era hora, oi? Ja estic amb tu. Ja era hora, ja estic amb tu.
2: No. Ja era hora que treguessis la mascareta, la careta, i admetessis que aquest és un programa d'òpera i no de piano, com vols fer, intentar fer veure la nostra audiència.
1: A veure, Pedro, cada piano n'hi ha molt, eh?
2: Sí, però és
1: d'òpera. Però és cert que aquesta setmana no la podíem dedicar a una altra cosa que a l'òpera, bàsicament perquè hi ha un dia d'aquesta setmana que es deu produir una mena de conjunció astral, una alineació d'aquestes gairebé marcianes,
2: per
1: no?
2: Per què? Però per què ho dius, això?
1: Doncs perquè el 30 de setembre, de diferents anys, per descomptat, va ser un dia en què es van estrenar tres òperes, molt importants elles i molt famoses.
2: O sigui, les tres, un 30 de setembre, pues, quina casualitat, no?
1: Mira, no ho sé, però casualitat o no, Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar òpera un 30 de setembre, com deia, amb molts anys de diferència per la qüestió vigent.
2: Per tant, aquesta setmana no commemorarem un efemèride d'un any concret, sinó ja... O sigui, ja... L'excusa és ja tremenda. Commemorarem l'efemèride d'un dia concret en diferents anys.
1: Anem començant, que la feina s'acumula. Va, anem.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.
3: Dilluns.

0: tot comença bé quan comença Mozart.
1: No? Això és veritat.
0: És una meravella, és una meravella. Mm. I sense més preàmbul, comencem amb la que serà la protagonista del programa d'avui. Jo crec que va ser molt coneguda, famosíssima, també la seva obertura, no? Mira, sí, quin moment tan bonic. És tan bonic. I tan mozartià. Absolutament. La flauta màgica de Wolfgang Amadeus Mozart, que es va estrenar ni més ni menys que un 30 de setembre del 1791, poques setmanes abans, per cert, de la mort del seu genial autor.
1: La veritat és que mos ha parlat de la flauta màgica i no serem nosaltres els més experts en aquesta òpera, ja que se n'han fet fins i tot doctorats, eh?
0: I tant.
1: Però és una obra tan interessant i ens mostra tantes vessants de la vida de Mozart que jo crec que val molt la pena parlar-ne, no?
0: Doncs sí, i de fet hi ha un aspecte en la vida del geni de Salzburg del qual n'hem parlat poc però que afecta moltes de les seves composicions, flauta màgica inclosa, i és que aquesta és una obra plena de simbologia, de missatges ocults, igual que passa d'altres obres de Mozart, tot plegat per fer referència a la seva relació amb la maçoneria.
1: La maçoneria, exacte. Mm. Un tema interessantíssim, que no només afecta Mozart, sinó altres col·legues de la seva època, i que sense cap mena de dubte ens mostra un Mozart molt atent als missatges i a la simbologia d'aquesta societat. Escolta, Albert, et sembla que ens endinsem una mica en aquest món?
0: Qualsevol cosa que tingui a veure amb Mozart em sembla interessant. Som-hi.

0: No em diguis, Albert, que aquesta música no és super cinematogràfica, eh? Podria formar part de la banda sonora d'una pel·li, eh?
1: Podria formar part del que volguessis.
0: Del que volguessis,
1: de qualsevol cosa.
0: I fins i tot d'altres compositors podria formar part.
1: Sí, ara ho dèiem fora l'antena, que bé sembla la música de Beethoven, això,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: podria
0: sí,
1: ser-ho.
0: I tant.
1: És que Mozart era molt Mozart. Mm. De fet, ja en forma part de la banda sonora de la pel·lícula Amadeus, per exemple,
0: clar,
1: no? Però és que, a més, es va molt bé com a música de fons, per parlar de la maçoneria i la seva relació, precisament, amb Mozart.
0: Sí, però un moment, no correm tant, perquè pot ser que aclarim conceptes, no? Perquè anem a començar una mica pel principi. Què és això de la maçoneria, no?
1: Clar, és allò que es coneix internacionalment com a francmaçoneria, no? Mm. És a dir, una organització fraternal d'origen antic que combina elements simbòlics, rituals i valors ètics amb una estructura, doncs, associativa. Tot i que sovint ha estat envoltada de misteri i especulacions, la seva base principal es troba en la promoció del desenvolupament moral, intel·lectual i social dels seus membres, així com a la defensa de principis com la llibertat, la igualtat i la fraternitat.
0: De fet, els orígens de la maçoneria moderna es remunten a finals del segle XVII i principis del XVIII, especialment a Anglaterra i Escòcia. Es considera que deriva de les antigues confraries de picapedrers medievals, que eren, doncs, gremis professionals encarregats de la construcció de catedrals i altres edificis importants. Amb el temps, aquestes organitzacions van evolucionar i van començar a acceptar membres que no eren constructors, donant lloc a la maçoneria especulativa, centrada més en la filosofia i també amb la simbologia que en l'ofici manual.
1: La fundació de la Gran Lògia de Londres, l'any 1717, és considerada un moment clau en la institucionalització de la maçoneria moderna. A partir d'aquí, el moviment es va anar expandint ràpidament per Europa i també per Amèrica, adaptant-se a diferents contextos culturals i polítics. Aquesta expansió va contribuir a la diversitat interna en la maçoneria, que avui en dia es presenta en múltiples branques i obediències.
0: Sí, i és que en realitat és una associació ben estructurada. La maçoneria s'organitza amb lògies, que són agrupacions locals de membres. Aquestes lògies funcionen sota la jurisdicció d'una gran lògia o un organisme similar que estableix les normes i reconeixements oficials. Tot i aquesta estructura, podríem dir, jeràrquica, cada lògia té un cert grau d'autonomia. Els membres, doncs, avancen a través de diferents graus, habitualment tres, en la maçoneria simbòlica, aprenent, company i mestre. Cada grau comporta rituals específics i ensenyaments simbòlics.
1: Un dels aspectes més característics de la maçoneria és el seu ús de símbols i rituals.

0: Molts d'aquests provenen de l'arquitectura i l'ofici de la construcció, com el compàs, l'escaire o el nivell, que reinterpreten com a metàfores de valors morals i de conducta. Els rituals, sovint secrets o reservats per als membres, tenen una funció pedagògica i cerimonial i busquen transmetre idees filosòfiques sobre el coneixement, la veritat i el perfeccionament personal.
1: Clar, jo em podria pensar, però això és una secta? És una segueixen una religió? I és que pel que fa a les creences, la maçoneria no és una religió, però... A veure, exigeix generalment als seus membres la creença en un ésser suprem, sovint anomenat el gran arquitecte de l'univers. Aquesta noció és deliberadament ambigua per tal de permetre la convivència de persones de diferents tradicions religioses. Alhora, la maçoneria promou la tolerància religiosa i el respecte mutu, evitant discussions doctrinals precisament dintre de les lògies.
0: A més, històricament, la maçoneria ha estat associada a moviments intel·lectuals i polítics, especialment durant la Il·lustració. Molts dels seus membres van participar en processos revolucionaris i reformes socials, defensant idees com la separació de poders, els drets individuals i la llibertat de pensament. No obstant això, la relació entre maçoneria i política és complexa i varia segons el context, ja que moltes lògies actuals prohibeixen explícitament el debat polític en les seves reunions.
1: Sí, potser aquest és un dels motius pels quals la maçoneria també ha estat objecte de controvèrsies i persecucions. En diversos períodes històrics, especialment sota règims autoritaris o totalitaris, ha estat prohibida o reprimida. I això ha contribuït a reforçar la seva imatge de societat secreta, tot i que moltes organitzacions maçòniques modernes operen de manera totalment pública i transparent.
0: Avui dia, la maçoneria continua existint arreu del món amb milions de membres. Les seves activitats inclouen reunions rituals, debats filosòfics, accions benèfiques i iniciatives culturals. Tot i la seva evolució al llarg dels temps, manté una identitat basada en la fraternitat, l'automillora i la recerca del coneixement.

0: I direu, molt bé, tot això que ens heu explicat, aquest ràdio que ens heu fotut ara sobre la maçoneria, però què té a veure això, aquesta societat d'arquitectes, amb Mozart?
1: Home!
0: Clar, no? Mozart, fins on sé jo, arquitecte no era. Mm-hmm. Arquitecte musical. Construïa catedrals sonores, no?
1: I tant, absolutament.
0: Doncs més del que us podeu imaginar, eh? Perquè fixeu-vos, per exemple, això que sona ara mateix de fons, es titula, en alemany, però traduirem al català, Música per un funeral maçó. I és el número de catàleg 477 de Mozart, lògicament.
1: Sí, fixa't, tu has dit així a la lleugera, però com hem dit, la francmaçoneria va més enllà d'una simple associació d'arquitectes. Afecta molts camps de la cultura i a l'època de Mozart, molts compositors en formaven part. Dimarts,

0: doncs així, amb aquesta roda baix. Com que el programa anterior no ho vam fer, avui toca posar en context l'obra, el procés de composició i, com no, al tractar-se d'un Singspiel, també de l'argument.
1: Doncs sí, la flauta màgica, en alemany Die Zauberflöte, Köchel 620,
0: exacte,
1: Köchel 620, no contenen per aquí, és això, un Singspiel, en dos actes, de Wolfgang Amadeus Mozart amb llibret en alemany de Manuel Schikaneder. Justament, com dèiem, pertany al gènere del Singspiel, que és una forma molt popular a l'època, que combina parts cantades amb...

0: diàlegs parlats. L'obra es va estrenar el 30 de setembre de 1791 al Freihaustheater auf der Wieden de Viena, només 2 mesos abans de la mort del compositor. Va ser la seva última òpera i des de les primeres representacions va obtenir un èxit extraordinari. Ja sabeu, encara avui és una peça imprescindible del repertori operístic.
1: Totalment. És a dir, si ets aficionat a l'òpera, has de conèixer la flauta màgica.
0: I si no, també.
1: I si no, també. Exacte. Audició obligatòria o assistència...
0: Tot i que, com dèiem al final del programa d'ahir, segurament, avui i amb l'audició d'ahir, descobrireu que molta música ja us sona.
1: Segur.
0: Perquè com que està plena de hits, plena de música tan coneguda...
1: És que Mozart no feia música dolenta.
0: No, clar.
1: I tot el que feia és un hit, un rere l'altre. Sí. Per cert, aquesta temporada podrem veure la flauta màgica al Liceu, per tant, també és una bona oportunitat per veure-la en directe. L'argument gira al voltant de la Reina de la Nit, que convenç el príncep Tamino perquè rescati la seva filla Pamina, suposadament segrestada per el gran sacerdot Sarastro, que sentim ara mateix de fons. Però a mesura que avança la història, Tamino descobreix els ideals elevats de la comunitat de Sarastro, ho sona amb això, amb la maçoneria, i decideix unir-s'hi. Per separat i després junts, Tamino i Pamina han de superar dures proves d'iniciació. Ho sona això amb una vinculació amb la maçoneria, que acaben amb la victòria i amb la derrota de la Reina de la Nit i dels seus seguidors. Paral·lelament, el simpàtic i terrenal Papageno, que acompanya Tamino en la seva aventura, no supera les proves, però igualment obté la seva recompensa, l'amor de la seva companya ideal, com ho és Papagena.

0: papagino,
1: papagino,
0: papagino.
2: Avui ens costarà molt,
3: molt
2: continuar el programa
3: perquè
2: és tan bonic i,
3: mira,
2: i tan ben fet.
3: Deixem-hi una intimitat. És la primera ària d'òpera que canta el meu fill. Que té dos
2: al,
3: anys.
2: Al Liceu?
3: No, al Liceu no, a casa. Però la, aquest duet de papagueno-papaguena, al meu fill, el Roc, que té dos anyets, li encanta. I el canta. A la seva manera, evidentment, però canta. És fàcil, el pa-pa-pa-pa, no?
2: A més, clar, com que li he ensenyat el seu pa-pa-pa-pa, doncs clar, tot cau la bava.
3: Evidentment, evidentment. Adoctrinament, una mica, sí.
2: Una mica. En tot cas, l'òpera va ser el resultat culminant de la creixent implicació de Mozart amb la companyia teatral de Manuel Schikaneder,
3: sí,
2: que des de 1789... era resident al Teatre Hof der Wieden. Mozart era amic íntim d'un dels cantants i compositors del grup, el tenor Benedikt Schack, el primer intèrpret de Tamino, i havia col·laborat en diverses de les seves produccions que sovint es creaven de manera conjunta.
3: També Schikaneder va ser el papagueno de la primera representació de la flauta màgica. La seva participació es va intensificar especialment amb les seves aportacions a l'òpera col·laborativa La Pedra Filosofal, estrenada el 1790, on va compondre, entre d'altres fragments, un duet. Igual que la flauta màgica, aquesta obra era una òpera de un conte de fades, i es pot considerar una mena de precedent, ja que compartia bona part dels intèrprets i rols.
2: Sí, el llibret de Schikaneder per la flauta màgica es basa, segons els estudiosos, en diverses fonts, eh? Entre les possibles influències hi ha el relat medieval Ibain, de Cretien de Troyes, la novel·la La vida de Setos, de Jean Terrasson, i l'assaig Sobre els misteris d'egipcis, d'Ignaz von Born. A més, el llibret continua de manera natural la tradició d'òperes de contes de fades produïdes per la companyia precisament de Schikaneder, com ara una adaptació de l'Oberon, de Sophie Zeila, o la mateixa Pedra Filosofal que abans parlava l'Albert.
3: A més, pel que fa al personatge de Papageno, per mi el millor d'aquesta òpera, el llibret s'inspira en la tradició del Hans Wurst, un tipus de personatge còmic molt popular al teatre vienès. Molts estudiosos també hi reconeixen la influència de la maçonària.

sonaria. Finalment, la flauta màgica sembla contenir dues referències a la música d'Antonio Salieri, aquell que diuen la pel·lícula, la llegenda, que no és cert, que odiava a Mozart. La primera és la semblança entre el duet de Papageno i Papagena i la cavatina Cucuzze de l'òpera Prima la parole, e poi le parole, ja que totes dues juguen amb el text i la música d'una manera humorística, amb sons que imiten el cant dels ocells i paraules pseudo-italianes. A més, el xiulet de Papageno recorda el motiu musical procedent del concert per a clavicèmbal en si bemoll, també de Salieri.

0: Fixa't, eh? Pa. Evidentment que una cosa no es compara amb l'altra, però és possible que la idea aquesta...
1: De fet, l'orquestra també és molt similar a la de Mozart, no?
0: Clar.
1: No és Mozart, eh?
0: No és Mozart. Mira, ja que parles de l'orquestra, la veritat és que Mozart compon una obra força avançada, eh? La flauta màgica està escrita per una orquestra formada per dues flautes, una d'elles també toca el flautí, dos oboes, dos clarinets, que també poden fer de corno di bassetto, dos fagots, dues trompes, dues trompetes, tres trombons, al tenor i baix, timbales i corda. Déu-n'hi-do, quina orquestra!
1: Sí, sí.
0: A més, requereix un cor a quatre veus per a diversos números, especialment als finals de cada acte.
1: I no només això, eh? Mozart també va indicar l'ús d'un strumento de caio, un instrument de ser, per interpretar les campanetes màgiques de Papageno, que és un moment molt, molt oníric. Aquest instrument s'ha perdut amb el temps, però avui dia es creu que es devia ser una mena de carrilló amb teclat, un glockenspiel, que en les interpretacions modernes sovint es substitueix per una celesta, també.
0: I és que el musicòleg Charles Rosen, per exemple, va destacar especialment la riquesa de l'orquestració de Mozart amb aquesta òpera. Segons ell, la flauta màgica presenta una varietat de colors orquestrals com mai no s'havia vist al segle XVIII. Eh? Tanmateix, aquesta riquesa és també una forma d'economia. Cada efecte musical és molt concentrat i té un fort impacte dramàtic, no? Elements com, per exemple, el xiulet de Papageno, no? O les àries virtuosístiques de la Reina de la Nit, no? Les campanes, els trombons de Sarastro, o fins i tot un comiat amb clarinets i cordes amb pizzicatos devenen gestos expressius únics i molt efectius. Curiosament, música i escena, tot
1: totalment
0: lligat. Això em sona, eh?
1: Podria ser la gènesi del que acabaria sent, anys després, l'obra d'art total. De fet, ho he dit moltes vegades. És a dir, Wagner és grandiós, però Wagner és grandiós perquè ha tingut abans Beethoven, Mozart, Bach, etcètera, no?
0: A més, si més no, aquí veiem un canvi respecte al que s'estava fent en aquelles èpoques, no? I també un canvi del que havia fet el propi Mozart fins al moment.

0: was? Sie soll im Tempel sein, stille sag ich, schweige still. Wirst du immer so vermessen, deine Eidespflicht vergessen.
1: Com sabeu, si no, no li dedicaríem el programa aquesta setmana, l'òpera es va estrenar a Viena un 30 de setembre de 1791 sí, al Freihaustheater auf der Wieden, situat justament a les afores de la ciutat. El mateix Mozart va dirigir l'orquestra, mentre que Schikaneder interpretava, com ha dit abans l'Albert, el paper de Papageno, i el rol de la reina de la nit era cantat per Josefa Hoffa, cunyada de Mozart. Dimecres.

0: Georges Bizet va néixer el 25 d'octubre de 1838 a París. Com sabeu, és conegut sobretot doncs, això, per la seva òpera Carmen, una de les més representades arreu del món, i malgrat tot, durant la seva vida no va gaudir d'un gran èxit i el reconeixement doncs, va arribar sobretot després de la seva mort.
1: Absolutament. Però anem als orígens, perquè Bizet va néixer ja en un entorn musical. El seu pare era professor de cant i la seva mare era pianista. Aquest context va afavorir que mostrés, clar, talent musical molt aviat, que el mostrés i que els pares poguessin detectar-ho, perquè clar, si els pares no tenen cap mena de relació amb la música, és normal que aquest talent passi desapercebut. Fixeu-vos, amb només 9 anys va ingressar al Conservatori de París, on va destacar en diverses disciplines, sobretot en composició, com no podia ser d'altra manera, i a més en piano.
0: Sí, és que a la seva etapa del Conservatori ja va obtenir diversos premis importants. Un dels més destacats, per exemple, va ser el Premi de Roma, aconseguit l'any 1857, que li va permetre residir a Itàlia durant uns anys. Aquesta experiència va ser clau per al seu desenvolupament artístic, ja que va entrar en contacte amb altres estils i tradicions musicals.
1: En tornar a França, Bizet va intentar obrir-se camí com a compositor, però no ho va tenir gens fàcil. Va escriure diverses obres, incloent-hi música per a piano, obres orquestrals i òperes, però moltes no van tenir èxit ni immediat ni més tard. Per mantenir-se econòmicament, què va fer? Doncs treballava fent arranjaments o adaptacions musicals d'altres.
0: Exacte, sí, sí. Durant aquests anys també va establir relacions amb altres músics i figures culturals del moment, i van a definir progressivament el seu estil personal. De fet, Bizet va centrar bona part dels seus esforços amb l'òpera. Entre les seves obres més destacades abans de Carmen hi trobem doncs, Els pescadors de perles, que us recordo que és la protagonista d'avui.
1: Encara no hem escoltat cap nota, però
0: no,
1: així...
0: Encara no, però és la protagonista, sí, sí. I La Julie fille de Perth. Aquestes òperes mostren ja un gran talent melòdic i un interès per la caracterització dels personatges, tot i que no van obtenir doncs, aquest èxit rotund amb el seu moment.
1: Era massa modern, com us explicarem tot seguit, perquè també va escriure música incidental per teatre, com la que posteriorment es convertiria en la coneguda suite de l'Arlesiana. Però, esclar, la seva obra més famosa és l'òpera Carmen, ambientada a Sevilla, una ciutat exòtica que per molts ciutadans de França era com Àfrica al continent europeu, perquè, clar, imagineu-vos el 1875, o sigui, si els Pirineus encara hi ha d'avui
0: és una barrera
1: brutal entre Catalunya o Espanya amb França, imagineu-vos el 1875. Doncs bé, a més, presenten la història d'una dona que és independent, apassionada, que rebutja les normes socials i viu segons els seus propis desitjos, una dona que mateix Nietzsche era com l'equivalent al superhome, no? Una dona molt valenta, i en el moment de l'estrena l'obra va generar una absoluta controvèrsia, fins al punt que no va tenir molta feina Bizet a trobar una cantant que estigués disposada a cantar el paper de Carmen per aquest rol tan alliberat que simbolitzava. I, de fet, el públic no estava acostumat a un tractament tan directe, tan cru, de les llibertats individuals, la sensualitat, la violència i, com no, la mort brutal al final de l'òpera. A més, els personatges no eren idealitzats. És allò, aquesta persona és bona i ho és sempre. No, sinó que mostraven amb un gran realisme, també mostrant la cara més oculta de qualsevol persona.
0: Clar, amb el temps, però, Carmen es va convertir en una obra mestra indiscutible. La seva música, evidentment, és rica en melodies memorables i ritmes precisament inspirats en la tradició espanyola, i destaca sobretot doncs, per la seva força dramàtica.

0: Com no ha de ser un èxit una òpera que comença així, amb aquesta força?
1: I tant.
0: I a més, és a dir, potser és perquè estem ja molt condicionats i la coneixem molt, però és que et porta una tardada de toros, aquesta obertura, absolutament. Home, aquí hi ha toreros, estem amb les cigarreres de Sevilla...
1: No, està clar que et condueix cap a la trama, eh?
0: Sense cap mena de dubte. Mm-hmm. Com comentava abans, Bizet va morir poc després de l'estrena d'aquesta òpera Carmen, quan tenia només 36 anys. La seva mort va ser sobtada i s'ha atribuït a problemes de salut agreujats per l'estrès i el cansament. L'estrès que li va generar poder estar en aquesta òpera, De fet, no va arribar a veure l'èxit que aquest títol assoliria posteriorment, com dèiem abans, assolint la posició d'una de les obres més importants de la història de la lírica.
1: En tot cas, aquesta mort prematura sí que ens ha privat de tenir més música seva, sí. No? Però no amaga la gran qualitat com a compositor, i és que la música de Bizet es caracteritza per la claredat, la vivacitat rítmica i una gran capacitat expressiva.

0: Ell va contribuir a introduir un major realisme en l'òpera, allunyant-se precisament dels models més convencionals del seu temps.
1: Sense cap mena de dubte. Avui en dia és considerat un compositor fonamental del repertori operístic. Carmen, en particular, és, com dèiem, una de les òperes més interpretades del món i aquelles que qualsevol teatre d'òpera, si va mal dades, programa Carmen i sap que tindrà un èxit gairebé assegurat. I a més, ha influït profundament en generacions posteriors de músics i compositors.
0: A més de les seves òperes, Bizet va escriure una sinfonia en do major durant la seva joventut, de la qual en podíem escoltar abans el primer moviment, així com moltes peces per a piano i també obres vocals. Algunes d'aquestes composicions doncs, han estat redescobertes i valorades posteriorment, contribuint a una visió més completa del seu talent.

0: Aquest és el Caprici amb do sostingut menor número 1 per a piano sol de Georges Bizet.
1: De Georges Bizet, clar. Mm? És que l'atribuïm tant, o el vinculem tant al món de l'òpera que ens sorprèn que tingués obres per a piano sol. Una cosa, clar, la grandiositat de l'òpera contra un instrument sol, que és meravellós, però clar, un instrument sol, no?
0: Sí, això també passa amb Puccini o amb Verdi, no? Clar. Que no dius... No han escrit res més, no? Sí,
1: sí, tant.
0: Alguna cosa més van escriure. Però és veritat que aquí veiem també un altre tipus d'escriptura, no?
1: Clar.
0: De totes maneres, és veritat que amb només 18 anys, per exemple, Bizet ja va compondre una opereta amb un acte quan era estudiant del Conservatori, que es titula El doctor Miracle, l'any 1856. I clar, això ja ens mostra l'interès precisament de Bizet pel gènere operístic.
1: Doncs sí. De fet, va ser l'obra amb la que Bizet va guanyar un concurs organitzat ni més ni menys que pel gran creador d'operetes, com va ser Jacques Offenbach.
0: Clar. Llavors havia de compondre una opereta, no?
1: A la força, no? No, clar, és que les Contes d'Hoffmann és nou, sí, per en aquest cas, però ostres, quantes operetes va fer, ho feu, Els Inferns i tantíssimes d'altres, a més, amb un enorme èxit a París. Mm. Aquest premi li va proporcionar doncs, una cosa molt pragmàtica d'entrada, que són calés, va guanyar diners, okay, que sempre van bé, a més d'una medalla d'or, i el que també li va molt bé a un compositor, poder representar la seva obra, l'obra guanyadora, al Teatre dels Bufs parisencs.
0: I l'any següent, atenció, amb només 19 anys, molt jove, eh?
1: Molt jove.
0: Bizet va obtenir el prestigiós Prix de Rome, el Premi de Roma, i com a conseqüència, doncs, com dèiem abans, va passar la major part dels 3 anys següents precisament a Itàlia, on va escriure Don Procopio, una breu òpera bufa a l'estil de Donizetti. Clar, si te'n vas a Itàlia has d'escriure com els italians.
1: Al final t'empaltes com el que convius, és normal.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: En aquell moment Bizet, per exemple, ja havia compost diverses obres no escèniques, entre les quals doncs destaca aquella sinfonia en do major, però la mala acollida del seu Te Deum de l'any 1858, una obra religiosa precisament composta a Roma, doncs els va ajudar a convèncer de que el seu futur es trobava definitivament amb el teatre musical. Dijous.

0: Al programa anterior ja us vam explicar que gràcies a guanyar el Premi de Composició de Roma, Bizet va poder fer-se càrrec de la composició de l'òpera Els pescadors de perles. I també us vam comentar les dificultats que va passar per arribar fins a arribar a aquest assolir aquest moment. Però un cop ho va aconseguir, va haver de fer front a la composició d'una òpera ambientada en un país ben llunyà, com és l'illa de Ceilan, l'actual Sri Lanka.
1: Clar, és que l'exotisme estava de moda als llibrets d'aquella època,
0: per
1: no?
0: Per això, anys més tard faria l'òpera Carmen, perquè també consideraven que era una òpera molt, molt exòtica. I parlant del llibret, aquest va ser escrit per Eugène Cormon i Michel Carré. Cormon va ser un autor molt prolífic, tant de llibrets com d'obres teatrals, sovint en col·laboració amb altres escriptors. Al llarg de la seva carrera va escriure, o coescriure, almenys 135 obres.
1: 135?
0: Entre 135, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Entre elles, doncs, una de les més exitoses va ser Les Dragons de Villar, amb música d'Aimé Maillard. Carré, que inicialment s'havia format com a pintor, havia treballat amb Jules Barbier a l'òpera Faust de Gounod, i també havia coescrit l'obra teatral Les Contes Fantàstics d'Hoffmann, que més tard serviria de base per al llibret de l'òpera Els Contes d'Hoffmann, de Jacques Offenbach.
1: Déu-n'hi-do. Quins noms!
0: I tant!
1: Déu-n'hi-do, sí, sí. Abans dels Pescadors de Perles, Cormon i Carré ja havien escrit junts un altre llibret sobre un tema similar, Els Pescadors de Catan, estrenat l'any 1860. Inicialment havien pensat ambientar la nova història a Mèxic, però finalment van decidir situar-la a Ceilan.
0: Això també ens ve a dir que, al final, la història és com secundària, no? Vull dir, l'important és la trama que hi ha entre els personatges,
1: exacte,
0: siguin mexicans o indonesis.
1: O africans, o...
0: Tenifà, o de Mataró, no?
1: De Mataró. Sí, exacte, sí, sí. I això també ens mostra que no feia falta que la música sonés oriental. Clar, si podia ser de Mèxic o podia ser de Ceilan, és igual. Tot i que Bizet inclou passatges amb percussió i d'altres motius que per ells... doncs sí que podrien significar un cert exotisme, eh?
0: Sí, en tot cas, un dels factors pels quals l'òpera no va tenir l'èxit esperat, almenys, és perquè, en general, la crítica coincidia a considerar que el llibret dels Pescadors de Perles era buit, de poca qualitat. L'argument feble i basat en coincidències poc creïbles, com la del collaret de Leila, que tot seguit us explicarem, que és, al final, la clau de volta de tot plegat, aquest collaret.
1: Moltes vegades, Albert, passa, ho hem explicat aquí, que... realment els llibrets són surrealistes. Vull dir...
0: oh, sí.
1: I de sobte li va caure un llamp i va aparèixer una flor. Dius, a veure, un moment.
0: Vol dir, senyor, que això va així. Ja, ja. Però la música és preciosa.
1: No, en tant, sí, sí. A més, el text no aconsegueix donar profunditat als personatges, que resulten doncs, convencionals i poc desenvolupats. De fet, diversos estudiosos han qualificat el llibret de banal i poc original. Fins i tot, alguns crítics l'han situat entre els exemples més desafortunats del gènere.
0: També n'hi ha que exageren una mica,
1: diguem-ho
0: tot.
1: Una mica.
0: Els mateixos autors en reconeixien les limitacions, això sí que és veritat. Cormon va admetre més endavant que si haguessin estat plenament conscients del talent de Bizet com a compositor, haurien treballat el text amb més cura, que dius també. Quina barra que tens, col·lega.
1: Exacte.
0: Com aquest tio és un compositor de segona, faig un llibret de qualsevol manera.
1: No, com que és un xavalet.
0: Clar.
1: No, que...
0: ai, home, si fos un compositor, clar, ja ens esmerarem més. De fet, Carré, per la seva banda, estava preocupat pel final de l'obra, que considerava dèbil, i va buscar repetidament maneres de millorar-lo. I segons alguns relats, el director del teatre, el Carvalho, va arribar a suggerir-li, mitja en broma, que cremés el llibret. Doncs bé, aquesta idea hauria inspirat el desenllaç final de l'òpera, que és... bé, fem un spoiler en tota regla, Les tendes dels pescadors cremen mentre Leila i Nadir aconsegueixen escapar.

Bizet no va rebre l'encàrrec de Carballo fins a l'abril de 1863 i l'estrena estava prevista per mitjans de setembre d'aquell mateix any. Això el va obligar a compondre amb rapidesa, però també amb una gran concentració i molta determinació. De fet, partia, però, d'alguns materials previs. Durant

0: curar de la nova partitura, que Bizet va completar a principis d'agost. Per tant, mestre del reciclatge. També,
1: no, i a part aquella òpera que va eliminar ell mateix per poder estrenar aquesta. Per tant, si l'havia eliminat i sabia que no s'havia estrenat, doncs agafo...
0: La música és meva, no? Doncs aprofito.
1: Exacte. Durant el procés de creació, el llibret doncs, també va patir molts canvis, eh? Fins i tot quan l'obra ja estava en fase d'assajos. Per exemple, el cor L'ombra de Sant es va afegir a petició de Bizet, mentre que altres fragments es van escurçar o eliminar per millorar el conjunt.

0: L'estrena, prevista inicialment per al tren pel 14... És que em sortia la inèrcia del 30, no, no. La prevista inicial era el 14 de setembre d'aquell 1863. Es va haver d'ajornar fins al dia 30 a causa de la malaltia de la soprano protagonista, Leontine de Mausen, que es va posar malalta i van haver de posposar.
1: Què dius, ara? Una soprano que es posi malalta
0: abans d'una
1: estrena?
0: No ha passat mai.
1: No m'ho puc creure, és increïble.
0: Que li diguin això als directors artístics o directores dels teatres d'òpera, la de refredats que han hagut de gestionar.
1: Exacte, exacte. Però fixa't, eh? Si s'hagués estrenat el 14 de setembre, no li haurien pogut dedicar el programa.
0: Clar, clar, perquè no seria el dia 30.
1: Aquesta setmana és el dia 30.
0: Per tant, és una casualitat que s'estrenés el mateix dia que La flauta màgica. Mm. El públic de la primera representació al Teatre Líric de París va rebre l'obra amb entusiasme i va reclamar la presència de Bizet a l'escenari al final de la funció. L'escriptor Louis Gallet, que més endavant escriurà diversos llibrets per al compositor, el va descriure en aquell moment com una mica desconcertat, amb una abundant cabellera arrissada damunt d'un rostre rodó i encara força juvenil, il·luminat per uns ulls marrons vius i expressius.
1: És que era molt jove.
0: Era jovenet,
1: és que era molt jove, sí, sí. Tot i la bona acollida del públic, la major part de la crítica, home, doncs no va ser tot favorable. Eh? Molts crítics van atacar tant l'obra com el que consideraven una manca de modèstia per part de Bizet en aparèixer a l'escenari. No? O sigui, criden a l'autor, fan que pugi a l'escenari i els crítics diuen no pot ser que pugi a l'escenari.
0: Perquè haurien de pujar els crítics.
1: Exacte. És veritat, sí, sí. Fixa't, eh? Gustave Bertrand, a la revista Le Minestrel, opinava que aquest tipus d'exhibició només era acceptable en cas d'un èxit extraordinari i fins i tot aleshores preferia que el compositor fos gairebé obligat a sortir. Un altre crític va suggerir que les ovacions podrien haver estat organitzades per un grup d'amics de Bizet col·locats estratègicament entre el públic. La claca
0: sí,
1: de tota la vida.
0: Això és un ofici, a casa nostra. Sí, sí. En fi, els crítics a vegades, el ridícul que fan, eh? Pel que fa a l'òpera, sí, no, vull dir, a vegades són els guardians de les essències, i t'adones que dius, la cosa és més, relaxem-nos una mica. Pel que fa a l'òpera en si, algunes crítiques van ser especialment dures, El crític de Le Figaro va ironitzar dient que ni havia pescadors al llibret ni perles a la música.
1: Ostres!
0: Anem a la bava,
1: Això és una crítica xunga,
0: Però podem anar més enllà, També considerava que la partitura mostrava clarament la influència de l'escola de Wagner. Això ho deia negativament, No ho deia com una cosa positiva.
1: És que per nosaltres seria,
0: clar, una floreta. Clar, t'imagina que fas una obra a Pedro i et diuen, ostres, aquí es nota l'empremta wagneriana.
1: Jo, gràcies.
0: Oh, no, que bé.
1: Gràcies.
0: Oh, que bé.
1: No, però és veritat que hi ha molts temes que suggereixen certament leitmotivs, podrien semblar, i tal, cada vegada és un personatge,
0: sí,
1: són un tema,
0: sí, sí,
1: i per
0: sí,
1: tant,
0: està clar.
1: És veritat que hi ha una influència.
0: I aquella època a França, tot el que feia olor a Wagner, li tenien una tirria terrible. Altres compositors la van comparar desfavorablement, amb les obres de francesos contemporanis com Gounod o Félicien David, tot i reconèixer, això sí, que hi havia talent enmig del que consideraven imitacions poc aconseguides. Divendres.

0: pescadors. La vida a Catfish Rau continua marcada per la pobresa i els perills. Els pescadors surten a treballar malgrat les tempestes, mentre Porgy viu un moment de felicitat amb Bess, a qui li declara el seu amor. Tot això, Sporting Life intenta temptar Bess perquè marxi amb ell, però sense èxit.
1: Sí, durant un pícnic a l'illa de Kitiwa, Crown reapareix i força Bess a quedar-se amb ell, reafirmant doncs, el seu control. Quan ella torna, cau malalta, però es recupera gràcies a les pregàries de la comunitat. Porgy, tot i saber què ha passat, li ofereix llibertat, però Bess decideix quedar-se amb ell, tot i la por que encara sent de Crown.
0: L'acte culmina amb l'huracà que obliga tothom a refugiar-se. Crown torna desafiant i provocador i enmig de la tempesta, i Clara surt a buscar el seu marit desaparegut, i Crown també s'endinsa en el temporal, mentre la comunitat resa desesperadament.

0: Amb aquest aparent caos comença aquest espiritual del darrer acte, el tercer de l'òpera. Aquí la comunitat de Catfish Row plora les víctimes de l'huracà, entre elles ho fan Clara i Jake. Bess cuida el fill de Clara i canta Summertime. Aquella nit Crown torna per recuperar Bess, però Porgy s'hi enfronta i el mata.
1: L'endemà, la policia investiga els assassinats. Porgy és obligat a identificar el cos de Crown, però s'hi nega per por i és detingut. Mentre ell és a la presó, Sporting Life aprofita la situació per convèncer Bess que Porgy no tornarà aviat i la sedueix perquè marxi amb ell a Nova York ajudant-se de la droga.
0: Sí, perquè Sporting Life és un camell, per entendre'ns. Una setmana després, Porgy és alliberat i torna content, sense saber què ha passat. Quan descobreix que Bess ha marxat, queda devastat, però decideix anar-la a buscar. Ple d'esperança i determinació, abandona Catfish Row per iniciar el seu viatge cap a Nova York.
1: Fixa't, eh? Així s'acaba l'òpera.
0: Sí, sí, sí.
1: És fort perquè jo crec que, Albert, que és una concepció de final d'òpera molt moderna. O sigui, sembla que hagi acabat dient final de la primera temporada, no?
0: Sí, sí.
1: O allò de les pel·lícules, eh? To be continued.
0: Amb l'expectativa de fer Porgy and Bess 2.
1: Exacte.
0: El retorno.
1: No, el retorno, quan arriba ell a Nova York i la recupera, perquè no sabem, eh?
0: En tot cas, més enllà de l'argument, que com veieu és complicat,
1: és
0: amb molts
1: complicat.
0: Personatges i situacions, aquí trobem ja una controvèrsia que van haver de patir els Gershwin.
1: Sí, sí, sí. I és que els Gershwin van establir que als Estats Units els papers principals de Porgy and Bess només podien ser interpretats per artistes negres.
0: Clar.
1: Fet que va impulsar la carrera de diversos cantants d'òpera afroamericans. George Gershwin volia crear una autèntica òpera jazz i considerava que només intèrprets negres podien captar correctament aquest estil musical. Alguns artistes van celebrar aquesta oportunitat, arribant a veure Gershwin com una figura clau per a la música afroamericana.
0: Malgrat això, des del principi l'obra va generar controvèrsia per la seva representació dels afroamericans. Alguns crítics i intel·lectuals van qüestionar que un autor extern pogués retratar fidelment la seva cultura, mentre que altres van denunciar que l'òpera reforçava estereotips de pobresa, violència i també drogues. Aquestes crítiques es van intensificar especialment durant els moviments pels drets civils i el Black Power, quan l'obra va començar a ser vista com antiquada i també problemàtica.
1: A més, també hi va haver un cert rebuig dins de la mateixa comunitat afroamericana. Algunes produccions van ser cancel·lades per la pressió social i diversos artistes destacats van refusar participar-hi o la van criticar obertament. Per exemple, Harry Belafonte va declinar a interpretar Porgy al cinema i Sidney Poitier va acceptar el paper amb certes reticències. Altres figures com Betty Allen o Grace Bunbury també van expressar incomoditat amb l'obra.
0: Amb el pas del temps, però, Porgy and Bess ha anat guanyant una acceptació més àmplia tant en el món operístic com dins d'una part de la comunitat afroamericana. Alguns defensen que l'obra forma part de la història cultural dels Estats Units i que també pertany als artistes negres que li donen vida a l'escenari.

0: Però més enllà de les controvèrsies, jo crec que estem davant d'una gran obra musical, no? I és que per inspirar-se durant l'estiu de 1934, George Gershwin va treballar amb Porgy and Bess a Charleston, Carolina del Sud, on, com dèiem, es va inspirar en la comunitat Gulag de James Island, que conservava precisament tradicions musicals africanes. Aquesta influència es reflecteix en una música que combina arrels del jazz novaiorquès amb tradicions afroamericanes del sud, com els espirituals, el blues, els cants religiosos, les cançons de treball o, per exemple, els crits de carrer.
1: Gershwin va integrar aquests elements en formes pròpies de l'òpera europea, amb vàries i recitatius, creant, per tant, una fusió única d'estils. També es percep la influència de compositors europeus amb qui havia estudiat, així com el sistema teòric de Joseph Schillinger. Alguns estudiosos han assenyalat similituds entre certes melodies de l'òpera i la música litúrgica jueva, fet que reflecteix la diversitat d'influència en aquesta obra.
0: A més, la partitura utilitza de manera destacada leitmotivs, és a dir, motius musicals associats a personatges, objectes o llocs que es desenvolupen al llarg de l'òpera per reforçar precisament l'acció dramàtica. També hi ha una reutilització freqüent de temes musicals, com és el cas del Summertime, que apareix en diverses vegades, o altres àries que reprenen per donar cohesió i també profunditat a l'obra.
1: I és que en conjunt Porgy and Bess de Gershwin destaca per la seva riquesa musical i per la combinació innovadora de tradicions afroamericanes i europees que contribueixen a crear un llenguatge operístic propi i original, també sense fer concessions a la cruesa de l'argument.
0: Una òpera que es va estrenar un 30 de setembre,
1: sí,
0: igual que La flauta màgica, igual que Els pescadors de perles, i que ara doncs en podem escoltar la part final a l'audició.
1: Doncs som-hi.
2: Si Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Arribem a l'audició i, com us dèiem, us proposem escoltar el final de l'òpera Porgy and Bess de George Gershwin i ho farem a la versió del Glyndebourne Chorus de la London Philharmonic Orchestra, dirigits per Sir Simon Rattle i, entre d'altres, els cantants Willard White i Cynthia Hymond.
0: Una gran versió. Som-hi.

Fins aquí el resum de la setmana dels Homes Clàssics. Si t'has quedat amb ganes de més, recupera tots els programes a catmusica.cat/homesclàssics.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
3: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
4: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
3: I aquesta setmana...

0: Primer programa de la temporada. El violí vermell, la banda sonora d'allò que el vent s'endugué, de Max Steiner.
1: El violí vermell. Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
2: A causa de l'activació del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, ja sabeu que s'han activat diverses restriccions que obliguen a suspendre una gran quantitat d'activitats diverses previstes per avui, i entre elles, precisament, el concert que s'havia de fer aquest matí a l'Auditori de Barcelona a partir de les 11 i que la nostra emissora havia de transmetre en directe. Recordeu que avui l'OBC, dirigida per Ludovic Morlot, entre altres obres, havien d'interpretar el concert per piano i orquestra número 2 de Chopin i la sinfonia número 7 de Beethoven. És per aquest motiu que a Catalunya Música, en lloc del concert des de l'auditori, avui volem recuperar un concert molt especial. Un concert que l'equip de Catalunya Música va enregistrar a l'Abadia de Montserrat, un concert que s'inseria dins del Festival de Música del Mil·lenari d'aquest monestir català. L'any 2025, recordeu que es van celebrar ben bé una vintena de concerts en el marc del mil·lenari de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, com a part del Festival de Música del Mil·lenari, que va ser una de les nombroses celebracions d'aquesta efemèride. El festival escenificava l'aportació històrica de Montserrat a la música catalana i alhora a la música eclesiàstica. I per aquesta ocasió es va triar la Sinfonia número 2 de Gustav Mahler, coneguda com a Sinfonia de la Resurrecció. Recordeu que estem davant de 1.000 anys d'història que el passat 2025 es van commemorar. La fundació del monestir de Montserrat va ser a càrrec de l'abat Oliva, abat de Ripoll, de Cuixà i bisbe de Vic. La història ens diu que ja cap a l'any 880, a la muntanya de Montserrat, hi havia una petita ermita dedicada a la Mare de Déu. Però no va ser fins unes dècades més tard, concretament l'any 1025, quan un grup de monjos de Ripoll, enviats per l'abat esmentat, van construir un cenobi benedictí al costat de l'esmentada ermita. Naixia així el monestir de Montserrat, que ha estat sempre marcat per aquesta doble vessant de monestir benedictí i de santuari marià. És a dir, un lloc de pregària, de vida evangèlica, de pelegrinatge, d'esperança i, afegim-hi, també de música. Recordeu que Sant Agustí deia que qui resa cantant resa dues vegades, i en aquests 1.000 anys en el monestir de Montserrat se n'han fet un tip. I vet aquí que el dissabte 6 de setembre del 2025 ho van tornar a fer, però aquesta vegada no van ser ni els escolans ni els monjos de Montserrat. Van ser les solistes Caterina Conradi, soprano, Ekaterina Gubanova, mezzosoprano, al costat de l'Orfeó Català, del cor i de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, dirigits per Josep Pons. Aquest estol d'intèrprets van oferir la monumental Sinfonia número 2 en do menor, Auferstehung, Resurrecció, de Gustav Mahler. Una sinfonia que esdevé una de les obres més estimades per part de tots els aimants de la música de Mahler i que, a més, aquest missatge de transcendència que ja ens anuncia el propi títol li dona una significació ben especial. Recordeu que Mahler va estar treballant en aquesta sinfonia entre 1888 i 1894. Era la segona vegada que el compositor s'enfrontava a la forma musical d'una sinfonia, però la primera en la qual hi incluïa cantants. Recordeu que la sinfonia número 1 és estrictament simfònica. En aquesta obra, el compositor articula plenament la seva visió filosòfica sobre la mort i la continuïtat de l'esperit. Segons les fonts, Mahler parteix d'un poema simfònic que havia escrit prèviament anomenat Totenfeier, que vol dir ritus funerari, i que, de fet, s'acabaria convertint en el primer moviment de la simfonia que sentirem tot seguit. La revelació que va desencadenar el final coral li arriba durant el funeral del seu mentor, el director d'orquestra Hans von Bülow, quan va escoltar el cor entonant el poema de Klopstock Die Auferstehung, la resurrecció. Mahler descriu aquell moment com un llamp que li dona sentit global a l'obra. A partir d'aquí, Gustav Mahler va desplegar aquests 5 moviments de la partitura amb les següents indicacions a cada moviment. El primer, Allegro maestoso. El segon, Andante maestoso. I a partir del tercer, les indicacions són en alemany. Traduït, el tercer és amb un moviment que flueix en silenci. El quart, Urlicht, llum primordial. I el darrer, en el tempo dels scherzo. Disposem-nos ja a sentir aquesta sinfonia número 2 en do menor, sinfonia de la resurrecció de Gustav Mahler. Recordem que la interpretació és la que van oferir el dissabte 6 de setembre de 2025 a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, la soprano Caterina Conradi, la mezzo Ekaterina Gubanova, l'Orfeó Català, amb el cor i l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigits per Josep Pons, un enregistrament fet per Catalunya Música.

0: descomunal final el que Gustav Mahler va escriure per una de les seves sinfonies més estimades, la sinfonia número 2 en do menor, sinfonia de la resurrecció, una sinfonia que hem pogut sentir tal com la van interpretar la soprano Katarina Conradi, la mezzosoprano Ekaterina Gubanova, al costat de l'Orfeó Català, del cor i de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigits per Josep Pons. Va ser el dia 6 de setembre del 2025 a la Basílica del Monestir de la Mare de Déu de Montserrat, dins dels actes del mil·lenari de Montserrat. Vet aquí una interpretació impressionant d'una obra monumental i en un espai amb més de 1.000 anys de tradició, també fins i tot vinculada a la tradició musical més enllà de la tradició mariana i benedictina. La música de Gustav Mahler va ressonar en aquesta celebració del mil·lenari de Montserrat i l'equip de Catalunya Música hi va ser present per deixar-ne testimoni, el testimoni que us acabem d'oferir. Concretament, va ser l'equip format per Enric Giner, Josep Aimí i Marc Urrutia. Recordeu que aquest concert amb la segona sinfonia de Mahler us l'hem ofert a causa de l'activació del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, arran d'haver-se activat diverses restriccions que han obligat a suspendre gran quantitat d'activitats a la zona de Barcelona i entre elles el concert que Catalunya Música us havia de transmetre en directe aquest matí des de l'Auditori de Barcelona. Per tant, aquest ha estat el concert que ha protagonitzat l'espai Els Concerts d'avui, que ja s'acaba.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.
0: Tot seguit a Catalunya Música podrem sentir el poema simfònic Don Juan, opus 20, de Richard Strauss, una de les primeres pàgines de referència de l'aportació que Richard Strauss va fer precisament al gènere del poema simfònic. El compositor, que aleshores tenia amb prou feines 24 anys, el 1888, va escriure aquesta obra inspirant-se en una de les obres inacabades de l'escriptor i poeta alemany Nikolaus Lenau, indirectament inspirada en la llegenda del Don Juan originada a l'Espanya del Renaixement. Nosaltres podrem sentir aquest poema simfònic en el qual el compositor no pretenia donar detalls concrets sinó fer una reflexió com tenia per costum a partir del seu desplegament orquestral. Una pàgina brillant que podrem sentir en la interpretació ja clàssica de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan. Una pàgina que es va estrenar al Teatre Nacional de Weimar el 1889 i que podem sentir tot seguit. Don Juan, opus 20 en mi major de Richard Strauss.

Ha estat l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan, una versió clàssica, la que hem pogut sentir d'aquest poema simfònic Don Juan en mi major, opus 20, de Richard Strauss.

0: Catalunya Música.
1: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
2: Aquest diumenge a Músiques Empoderades comencem la setena temporada amb propostes musicals escollides i amb valor afegit. I què ens explicaran les empoderades?
1: Ens hi acompanyeu?

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
2: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Benvinguts a una nova temporada del Violí Vermell, temporada número 20, una vintena temporada que encetem amb el programa número 783. Una temporada més, agraint sempre la confiança dipositada en nosaltres per part de Catalunya Música i, per damunt de tot, amb l'agraïment vers tots vosaltres per ser-hi de manera continuada i fidel. Doncs au, un nou curs amb més música de cinema, que és la música que ens agrada i és el que es dedica a aquest programa. I hem pensat que podríem inaugurar aquesta nova temporada amb una de les millors bandes sonores de la història.

0: de la música del cinema. De fet, durant dècades va ser considerada la millor banda sonora de la música del cinema. Avui, al Violí Vermell, la banda sonora de Max Steiner per Allò que el vent s'endugué, de l'any 1939.
1: Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el Violí Vermell.
0: I amb en Pau Blasi, a ell no se l'endurà mai el vent al control tècnic.
1: El Violí Vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
0: Quan el productor David O. Selznick va voler dur a la gran pantalla la novel·la Allò que el vent s'endugué de Margaret Mitchell, un best-seller en el seu moment, va tenir clar que la música l'havia de compondre Max Steiner. El mateix Steiner, en entomar la feina, va tenir clar que la banda sonora havia de ser escrita com una òpera. I així va ser. En una pel·lícula que dura gairebé 3 hores i mitja, penseu que prop del 90% està sostinguda amb música. El procés de creació de la banda sonora va estar marcada per la urgència del calendari. La magnitud de la feina va obligar a repartir-la. Steiner va compondre primer els leitmotivs principals i va encomanar a 5 col·laboradors els desenvolupaments dels crèdits inicials i del pròleg, reservant-se en exclusiva tot l'acompanyament sota els diàlegs. El resultat, 16 temes principals, que són leitmotivs de personatges, llocs o ambients, prop de 300 fragments individuals lliurats en 99 partitures separades i una durada de 2 hores i 36 minuts de música, la partitura per a cinema més llarga composta fins aquell moment. L'aparell tècnic va ser col·lectiu, com era habitual a Hollywood, i 13 orquestradors hi van estar treballant a partir de les partitures de l'Steiner. L'estil de Max Steiner és hereu directe de la tradició romàntica alemanya i molt especialment del leitmotiv wagnerià. Així, 3 trets defineixen el seu llenguatge. En primer lloc, l'ús sistemàtic dels leitmotivs com a etiquetes d'identificació dels personatges que es transformen segons l'evolució dels mateixos personatges. Segon, la transmutació temàtica. Modulava el caràcter dels temes sense canviar l'armadura, només amb alteracions accidentals que reflecteixen el gir narratiu. I tercer, l'anomenat Mickey Mousing, la sincronització de la música amb l'acció, combinat amb harmonies post-wagnerianes i línies líriques. A més, Steiner no es va limitar a compondre temes originals. Va teixir dins la partitura una xarxa de cançons i himnes de la Guerra de Secessió que aporten una autenticitat històrica i regional a l'argument. Com he dit, és una pel·lícula que dura 3 hores i mitja. Per tant, entendreu que mirar d'explicar tota la pel·lícula resseguint tot el seu argument i sentint tota la majoria de la seva banda sonora, com fem sovint al programa, en un violí que només dura una hora, és ben bé impossible. Avui el que farem serà donar-vos les claus musicals amb els temes més representatius de la música d'Allò que el vent s'endugué. Perquè així, si veieu la pel·lícula, si a més us hi fixeu en la música, podreu copsar millor la grandiositat i la importància tant de la banda sonora com de la pel·lícula mateixa. I, sobretot, la pugueu disfrutar millor, que és d'això del que es tracta.
1: El Violí Vermell, la música clàssica i la música de cinema.
0: Segurament n'hi ha de vosaltres que no heu vist mai Allò que el vent s'endugué. Doncs d'entrada us dic que és una pel·lícula ambientada als Estats Units en els temps anteriors i posteriors de la Guerra de Secessió o Guerra Civil Nord-Americana, que va enfrontar el nord amb el sud dels Estats Units. La pel·lícula passa entre el 1861, que és quan comença la guerra, i els anys posteriors de la Reconstrucció, un cop acabada aquesta el 1865. La pel·lícula comença, com sempre, amb els títols de crèdit i, musicalment, atenció, amb el tema principal de la banda sonora, l'anomenat tema de Tara. Cap al final, amb les veus d'un cor femení de fons, una veu en off ens diu això. Hi havia una terra de cavallers i de camps de cotó anomenada el Vell Sud. Aquí, en aquest bonic món, la galanteria va fer l'última reverència. Aquí es van poder veure per últim cop els cavallers i les seves damiseles, l'amo i l'esclau. Busqueu-la només en els llibres, perquè ja només és un somni en el record, una civilització que el vent s'endugué.

0: I com comença allò que el vent s'endugué? Doncs comença coneixent a la protagonista, l'Scarlett O'Hara, interpretada per la Vivian Leigh, que és una noieta joveneta, una senyoreta de casa rica del sud, que ja la veiem de caràcter capriciós i consentit, a la que li agrada coquetejar i portar de cap els nois. L'Scarlett sent adoració pel seu pare, el senyor O'Hara, i és ell el que mira d'inculcar-li l'amor a la terra, a la seva plantació, a Tara. I aquí tenim, de tots els leitmotivs d'aquesta banda sonora, el més important i també el més exquisit, cèlebre i popular. I no correspon a cap personatge. Si més no, a cap personatge de carn i ossos. És el tema de Tara, la plantació dels O'Hara. El mateix Max Steiner va tenir clara la importància cabdal del tema de Tara com a nucli de la pel·lícula i de la partitura. Per això és el tema que comença i acaba la banda sonora i la impregna tota ella. Sentim, doncs, com Scarlett sent de veu del seu pare la importància que té Tara per a ell i com vol que també sigui igual d'important per a ella, amb la cua del tema de Tara acabant l'escena per remarcar-la.
1: T'és igual casar-te amb un o amb un altre mentre sigui del sud i pensi com tu, i pensa que quan mori tu heretaràs Tara.
2: No vull, les plantacions no tenen cap valor per mi.
1: Que potser vols dir-me, Cathy Scarlett O'Hara, que la terra no significa res per tu? La terra és l'única cosa que val la pena treballar i lluitar i morir per defensar-la, perquè la terra és l'única cosa que perdura.
2: Oh, pare, parles com un irlandès.
1: Doncs estic molt orgullós de ser-ho. I no oblidi, senyoreta, que vostè també és mig irlandesa. I per qualsevol que tingui una mica de sang irlandesa, la terra on viu és com si fos sa mare. Tu ets molt jove encara, però també ho sentiràs, perquè els irlandesos no ho podem eludir de cap manera.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas associats.
1: Com ho he dit abans? Sí, la Scarlett O'Hara és una joveneta, una senyoreta de casa rica del sud, de caràcter capriciós i consentit, a la que li agrada coquetejar i portar de cap als noiets. Max Steiner va compondre dues identitats musicals per la Scarlett. La primera és un tema, un leitmotiv, despreocupat i joguiner, que sosté el personatge ben bé fins l'esclat de la guerra. El segon serà el tema propi de la Scarlett adulta, un tema més fosc i tempestuós, també molt apassionat, que reflectirà la seva condició de dona calculadora i sense escrúpols. Quedem-nos ara, però, amb l'Scarlett joveneta, a la que li agrada fer-se veure i portar els nois de corcoll a les festes. I sentim després aquest tema musical amb què la retrata Max Steiner. Ja ho sentireu, és una música com de papalloneta, com d'ocellet despreocupat que va de branca en branca.
2: Charles Hamilton, vostè s'assegura al meu costat a l'hora de dinar i no se'n vagi a festejar amb cap altra noia, perquè jo sóc molt gelosa, eh?
3: De cap manera, senyoreta O'Hara, no podria pas.
2: Mira, en Frank Kennedy, no sap que bé que li queden aquestes patilles.
3: Ah, gràcies, senyoreta Scarlett, moltes gràcies.
2: En Charles Hamilton i en Ralph Calvert volien que dinés amb ells avui, però els he dit que ja ho havia promès a vostè.
4: Mira, ara ja no et deu fer tanta gràcia, oi, que es dediqui al teu?
3: És molt gentil, senyoreta Scarlett. Li asseguro que intentaré complaure-la.
4: Per què s'ha enfadat la teva germana? Perquè li prens el pretendent?
2: Com si jo no en tingués de molt millors que aquest.
4: Bren i Stuart,
3: hola,
2: que elegants que esteu. No us hauria de dir res, estic enfadada amb vosaltres.
3: Però per què, Scarlett?
2: Perquè no m'heu vingut a dir hola, jo que m'havia posat aquest vestit perquè sé que us agrada. Em pensava que dinaria amb vosaltres avui.
3: Doncs esclar, Scarlett.
5: I tant que sí, maca.
2: No he pogut decidir-me mai sobre quin de vosaltres dos és més maco. M'he passat tota la nit desvetllat pensant en això.

0: I així arribem al segon protagonista d'aquesta història, en Red Butler, encarnat per l'actor Clark Gable. Un paio guapot, molt segur d'ell mateix i, pel que es veu, de reputació no gaire recomanable segons les ments ben pensants de la societat del sud. Un home que de seguida que veu l'Scarlett s'interessa per ella, en la distància. El tema que li construeix Max Steiner defineix molt bé la personalitat confiada, masculina i encantadora del personatge, que tanmateix, al llarg de la pel·lícula, és un tema que s'anirà tornant trist i vulnerable a mesura que Scarlett el va ferint. Com amb l'Scarlett, quedem-nos amb els bons vells temps on tot sembla feliç i sentim tant la presentació que es fa del personatge d'en Red com el tema musical que li dedica Max Steiner.
1: Cathy, qui és aquest?
2: Qui?
1: Aquest home que ens mira i somriu. Aquell moreno maleducat.

0: Però que no ho saps, és en Red Butler, de Charleston. Té una reputació molt dolenta. Em mira com si em volgués despullar amb la mirada. Scarlett! No el deixen entrar enlloc. S'ha hagut d'estar molt de temps al nord perquè ni els seus parents de Charleston el volen veure. El van expulsar de l'exèrcit per dissolut i diuen que va tenir un assumpte amb una noia i que després no s'hi va voler casar.
1: Va, explica'm.
0: Doncs, resulta que un vespre se'n van anar a passejar per Irving tots dos sols i després no es va voler casar amb ella i... Oh! No! La reputació de la noia va quedar per terra.

0: Vinga, va, dos personatges més, l'Ashley i la Melania. L'Ashley, l'actor és el Leslie Howard, és un cavaller del sud, un jove ben plantat, però de caràcter més aviat seriot, una mica ombrívol, de fet, sempre una mica solemne. És el representant de la correcció educada i dels valors eterns del sud, de la cavallerositat i l'honor. En realitat, una figura una mica monocorda i trista. Pel que fa a la Melania, encarnada per l'actriu Olivia de Havilland, és una jove que tot el que podem dir d'ella és que és bona, bona, bona, bona, però tan bona. Al llarg del film veurem en ella moments de valentia i de fermesa, però quan la seva bondat no la mostra de pedra picada, només veiem que és bona, molt bona. L'Ashley i la Melania estan a punt de casar-se. Allò que el vent s'endugués, Max Steiner compon dos temes d'amor. El primer és el tema d'amor d'Ashley i Melania, un tema de romanticisme clàssic pur, tendre i espiritual, és a dir, també mancat de passió. Sentim-los primer declarar-se el seu amor i després el tema musical romàntic de la seva relació.
1: Ashley.
2: Ets feliç?
1: Sí, molt.
2: Tu pertanys a aquesta casa. És com si l'haguessin feta per tu.
1: M'agrada ser una part de les coses que tu estimes.
2: Tu estimes els 12 roures tant com jo.
1: Sí, Ashley. M'agrada molt. No només és una casa. És tot un món ple de bellesa i de gràcia.
2: Però és tan despreocupat que potser no durarà sempre.
1: Tens por del que pugui passar si esclata la guerra, oi? Però a nosaltres no ens cal tenir por de res. No hi ha cap guerra que pugui envair el nostre món, Ashley. Passi el que passi, jo sempre t'estimaré, fins a la mort, com ara.

0: Com us he dit, Max Steiner compon dos temes d'amor a allò que el vent s'endugué. Doncs el segon és el tema d'amor entre Scarlett i Ashley. Doncs sí, és que resulta que l'Scarlett està perdudament enamorada de l'Ashley. Una passió no corresposta, una obsessió incontenible que l'Scarlett sent per l'Ashley. A diferència de l'anterior, el tema d'amor d'Scarlett i Ashley és ardent i apassionat i expressa també el desig no correspost. Sentim com l'Scarlett declara el seu amor a l'Ashley, un Ashley que... Què voleu que us digui? Aquest xicot no para de marejar la perdiu, ara cap aquí, ara cap allà... A l'Scarlett li diu que l'estima, però també li diu que es casarà amb la Melania. És per això que el tema musical que sentirem ens mostra aquest tema d'amor entre l'Scarlett i l'Ashley, però és un tema que evolucionarà de la passió a la ira.
1: Què et passa, Scarlett? Què vols?
2: Oh, Ashley. Ashley. T'estimo.
1: Scarlett.
2: T'estimo, de veritat.
1: Però que no has destrossat prou cors avui? Perquè el meu... Ja te'l volies fer teu.
2: Oh, no te'n burlis. El meu cor només és teu, t'estimo.
1: No m'hauries de dir això, dona. Després m'ho diràs.
2: No, no et podria odiar mai. I segur que tu també m'estimes. Oi que sí? Digue-m'ho.
1: Sí. T'estimo. Va, sortim d'aquí i oblidem el que ha passat.

0: Evidentment, la durada del programa ens impossibilita per oferir-vos la totalitat dels leitmotivs d'aquesta banda sonora, però és obligat presentar-vos-en encara un altre, el del personatge de la Mami, l'esclava negra mainadera de l'Scarlet, un personatge encarnat per la Hattie McDaniel, que és el personatge més blanc, més net, més honest, més sincer de la pel·lícula. El personatge que més es preocupa per l'Scarlet i pels altres i que també no dubta a renyar-la si fa alguna cosa que creu que no està bé. El tema de la Mami de Max Steiner és un tema musical animat i dansaire. És el més colorit i captura perfectament la personalitat de la criada, convertint-se més en una de les melodies més aconseguides i recordades d'aquesta banda sonora. Sentim la Mami donant ordres als altres servents de la casa i, a continuació, el tema musical que li va compondre Max Steiner.
1: Ja ve, senyoreta Scarlett, Susalini Carrie, ja arriba la seva mare. Mira que ve de fer de mainadera d'aquests blancs miserables en lloc de sopar. Cuidera, revifa el foc, que ve la mestressa. No sé per què es preocupa tant.
2: Escolta,
1: a veure si feu alguna cosa. Que ve posant-me malalta. Senyor Gerald, la senyora Helen. Aquí no es belluga ningú. Calleu! Que no es pot lladrar aquí dintre. I tu, aixeca't, que no veus que arriba la senyora Helen? Vés a recollir la farmaciola.

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: I finalment el que tots esperen arriba, es declara la Guerra Civil, l'anomenada Guerra de Secessió. El sud contra el nord, els confederats contra els yanquis. Les escenes de guerra són il·lustrades musicalment per Max Steiner amb temes curulls de fragments de peces interpolades que formen part del patrimoni musical dels Estats Units. Hi trobarem himnes del sud i del nord, marxes i cançons patriòtiques i populars d'un bàndol i de l'altre. Es destaca, per ser el més sovintejat, el Dixie per a les forces del sud.

Els homes van a la guerra, les dones es queden a la rereguàrdia resant i també col·laborant en la recollida de diners per a l'exèrcit i els soldats. En un dels balls organitzat per recaptar fons, l'Scarlett es retroba amb en Red, que, com a personatge equidistant, ha preferit dedicar-se als negocis que no pas lluitar en una guerra que sap d'entrada que està condemnada a la derrota. En aquest retrobament, en aquest ball, comencem a veure com la relació entre l'Scarlett i en Red es suavitza i fins i tot veiem que hi ha una mena d'entesa entre ells, com si en el fons es reconeguessin participant d'un caràcter comú. I el que queda clar és que en Red està enamorat de l'Scarlett. Aprofitarem que xerren mentre ballen per recuperar-nos nosaltres també de l'ambient bèl·lic i gaudir del vals que se sent, també creació original de Max Steiner.

0: el treball i la meva reputació quedarà arruïnada per sempre.
1: Si té prou valor, podrà viure sense reputació.
0: Això que diu és escandalós. Balla molt bé el vals, capità Butler.
1: No cal que coquetegi amb mi. Jo no sóc un d'aquests presumits de plantació. Jo vull alguna cosa més de vostè.
0: I què és això?
1: Senyoreta Scarlett, li diré quan no faci aquesta cara de senyoreta melindrosa del sud. Vull que algun dia em digui el mateix que va dir a l'Ashley Williams. T'estimo.
0: Ja s'hi pot posar fulles, capità Butler. Això no li diré mai.

0: Tanmateix, l'Scarlett continua perdudament enamorada de l'Ashley i així li ho fa saber en un dels permisos que el xicot té per anar a casa enmig de la guerra. I tot i que l'Ashley i la Melania estan casats, l'Ashley no dissimula l'atracció que sent per l'Scarlett, però li farà saber que el seu amor és impossible tot just abans de tornar al front. El tema d'amor que els dedica Steiner es tornarà més apassionat, però, ara ho sentireu, acabarà tancant-se de manera trista i conclusiva.
1: Ashley, besa'm. Digue'm adéu amb un petó.
2: No, Scarlett, no.
1: Oh, Ashley, t'estic. Sempre t'he estimat i no estimaré mai cap altre home. Em vaig casar amb en Charles per venjar-me. Ashley, digue'm que m'estimes i viuré amb el record de les teves paraules.
2: Adéu. Oh,

0: Quan s'acabi la guerra, Ashley. Quan s'acabi la guerra.
1: La guerra avança i la derrota del sud es veu ja com a inevitable. A Atlanta, on hi ha l'Scarlett i la Melania embarassada, el caos és absolut. Les tropes yanquis estan a punt d'entrar a la ciutat i tothom fuig com pot. La Melania es posa de part i al final qui l'assisteix és la mateixa Scarlett, desesperada, i una nena esclava. L'Scarlett entoma el pas a la maduresa i a la vida adulta per força. Li canvia el caràcter. Però han de fugir de la ciutat si no volen ser víctimes de les tropes del nord. L'Scarlett demana ajuda en Red, que apareix amb un carro per endur-se-les lluny d'Atlanta. El tema musical que sentirem ara es titula La fugida d'Atlanta i és, sens dubte, un dels temes més dinàmics i emocionants a l'hora dels més descriptius i aventurers de la banda sonora.

0: En Red, l'Scarlett i la Melania amb el nen arriben finalment al trencall que duu cap a Tara. I és aquí quan en Red anuncia a l'Scarlett que les deixa, que se'n torna, que s'allista a l'exèrcit del sud per, ni que sigui al final del final, sentir que ell també dona suport a la seva gent i a la seva terra. Abans, però, declara el seu amor a l'Scarlett.
1: No, Red, sisplau, no se'n vagi. No em deixi. No li perdonaré mai.
2: No li demano que em perdoni. Jo mateix tampoc no m'ho perdonaré mai. I si em maten, jo mateix em riuré de la meva pròpia estupidesa. Només sé una cosa. T'estimo, Scarlett. A pesar de tu, de mi i d'aquest món que s'enfonsa al nostre voltant, t'estimo. Perquè som iguals, tu i jo, dues persones egoistes i astutes que saben enfrontar-se a la realitat, per crua que sigui.
1: Deixi'm, no em toqui.
2: Scarlett, mira'm. T'estimo com mai he estimat cap altra dona. I t'he esperat molt més del que hauria esperat qualsevol altra.
1: Ai, deixi'm estar.
2: Aquí tens un soldat del sud que t'estima, Scarlett, que et vol abraçar, que vol endur-se el record dels teus petons al camp de batalla. És igual que tu no m'estimis. Ets una dona que envia un soldat a la mort junt amb un record. Scarlett, besa'm. Una vegada, però besa'm.
0: I l'Scarlett aconsegueix arribar a Tara. I tot i que la casa està dempeus, tot és abandonament i destrucció. A la casa només queden el seu pare, la mami i un altre criat. La resta de criats han fugit. La seva mare ha mort. El pare ha perdut el cap, sobrepassat per les circumstàncies. Tenen gana, no tenen res per menjar. I l'Scarlett surt fora i veu en el capvespre la terra vermella de Tara, la seva terra. Troba una mena de nap, o de rava, o d'arrel a la terra. S'hi llança perquè té gana. I aleshores s'adona de com de baix ha caigut, de fins en quin punt es troba. Però aleshores s'alça, i li surt l'orgull i la determinació. Serà una dona nova, i alçant la vista al cel, damunt la seva terra, fa el jurament que mai més no tornarà a passar gana. El tancament de l'escena, amb el tema de Tara i la silueta retallada de les

Déu és testimoni. Déu és testimoni que no em podran enfonsar. Superaré aquest mal pas i quan tot s'hagi acabat no tornaré a passar mai gana. No, ni jo ni cap dels meus. Encara que hagi d'estafar, robar o matar. Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: L'Scarlett, amb l'ajuda de la Mami, la Melania i algun altre servent, miren d'aixecar tara. Planten cotó, fan les feines de la casa, miren de recuperar bestiar. També acullen els soldats que tornen del front i els posen un plat a taula. Qualsevol d'ells podria ser l'Ashley. I així un dia veuen un soldat coix i famolenc pel camí que porta a tara. La Melania el reconeix de seguida. És l'Ashley. Sentim el moment musical d'aquest instant, amb el tema d'amor de la Melania i l'Ashley fent el ple. I també sentirem que després continua en un tema més trist i compungit. És la Scarlett, que voldria també sortir corrents a rebre l'Ashley, però li ho impedeix la Mami, que li diu que la seva dona és la Melania.

Els dies passen, Tara es va aixecant. La convivència de l'Scarlett amb la Melania i l'Ashley és complicada per ella. Un dia, en un prat, torna a expressar a l'Ashley el seu amor. I l'Ashley no deixa de mostrar la seva atracció per ella. Però no deixa de dir-li també que la seva dona és la Melania i és a ella qui es deu i es deurà sempre. Sentim ara la música del tema d'amor d'Scarlett i Ashley, ardent i apassionat, assolint fins i tot un clímax amb un petó que es fan. Tot i que al final, com sempre, serà d'amor no correspost. El tema de Tara, de final, acompanyarà les paraules de l'Ashley quan li diu a l'Scarlett, quan ella manifesta que si no pot tenir l'Ashley, què li queda? Que ella sempre tindrà Tara, que és d'on sempre treu la força i la raó de viure.

0: Ja no em queda res. Res que em doni forces per lluitar i per viure.
1: Sí que et queda una cosa. Una cosa que estimes molt més que a mi. Encara que potser no ho saps. Tara.
0: Sí. Sí. Encara em queda això. No cal que us n'anem.

0: A veure, com he dit al principi, impossible seguir tot l'argument pas a pas. No hi ha prou temps en un violí d'una hora. Deixeu-me resumir-ho dient que l'Scarlett se'n surt i tal com va prometre's a ella mateixa, encara que hagi de fer el que calgui per tirar tard endavant i prosperar ella i els seus. I s'acabarà casant amb en Red, tot i que no deixa d'estimar l'Ashley. I fins i tot en Red, amb la seva mirada aparentment cínica sobre les coses, no pot deixar de reconèixer que la força d'Scarlett prové de Tara.
1: Treus tota la teva força d'aquesta terra vermella de Tara. Sou part l'una de l'altra.
2: Ho donaria tot perquè Tara tornés a ser el que era abans de la guerra.
1: De veritat? Doncs ja pots començar a endegar-ho tot. Gasta-hi tant com vulguis. Converteix-la en el que era abans.
2: Oh, en Red! Ets molt bon.
0: I al final les coses acabaran com han d'acabar les coses quan van com van en històries com aquesta. Tot i que l'Scarlett i en Red tindran una filla, tot acaba mantenint una pressió continguda que ha d'acabar esclatant per força. I el detonant serà la mort de la nena, que acabarà comportant que en Red deixi l'Scarlett. El manteniment de les fantasies, el no redreçament de les realitats, la fidelitat a les impostures, la concessió com a mode de pervivència, alhora la flexibilitat d'una determinació rígida, acaba fent que tot això acabi una mica com el rosari de l'Aurora. Ho deixo així, d'aquesta manera, per no explicar-vos més i fer-vos agafar encara més ganes de veure la pel·lícula. El final del film és, de nou, un dels grans moments de la història del cinema, dels tants que té allò que el vent s'endugui.

0: fer. I he de pensar què hi puc fer. Ja no hi ha res que valgui la pena.
1: Katia Scarlet, vols dir-me que Tara no significa res per tu? Però si la Terra és l'única cosa important, perquè és l'única cosa que perdura.
2: Hi ha una cosa que estimes més que mi, encara que potser no ho saps, Tara. Això és el que et dona forces, la Terra Vermella de Tara.
1: La Terra és l'única cosa important, perquè és l'única cosa que perdura.
2: Hi ha una cosa que estimes més

0: tenir, encara que potser no ho saps, Tara.
1: Això és el que et dona forces, la terra vermella de Tara.
2: La terra és l'única cosa important.
0: Hi ha una cosa que estimes més que mi.
1: La terra vermella de Tara.
0: Tara.
2: Tara.
1: Tara.
3: Tara. És la meva allà. Aniré a casa meva. Ja pensaré alguna cosa per fer-lo tornar. Perquè després de tot, demà serà un altre dia.

És curiós, feia molts anys que no veia allò que el vent s'endugué. I l'he tornat a veure per preparar el programa. Em continua semblant una gran, gran pel·lícula, de les millors. Allò que el vent s'endugué és una gran història sobre les fantasies i sobre com situar-se en un canvi d'època. Ja des de les paraules que es diuen en els crèdits inicials del film sobre el que era el sud en els Estats Units en els temps de la Guerra de Secessió, com en les relacions entre els personatges, sobretot l'Scarlett respecte a l'Ashley, tots els comportaments i les decisions es prenen perseguint fantasies, perseguint quimeres projectades sobre l'altre. I si vius una fantasia, tard o d'hora la realitat et fot un cop de puny. I a vegades t'adones massa tard del que realment era el que creies que volies i del que en el fons realment vols. I el canvi d'època, em creureu si us dic que veient allò que el vent s'endugué, he pensat més d'una vegada en l'Odissea de Christopher Nolan, estrenada fa uns mesos? Totes dues parlen, en el fons, de la certesa de viure un canvi d'època i dels que s'aferren al temps que s'acaba amb melangia, tristor i abocant la dignitat i els que veuen que han de sobreviure a un món que s'ensorra i fer front com sigui al desconegut que arriba. Per això el tema de Tara comença i acaba la pel·lícula i és una presència constant en tota la banda sonora. Tara és més que una plantació, és més que una casa vella saturada de records orgullosos i tristos. Tara és el símbol de la bellesa d'una època que, com totes, tard o d'hora, el vent s'endugué.

0: Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui que hem dedicat a la banda sonora de Max Steiner per a Allò que el vent s'endugué del 1939. Ai, espero de debò que hagueu gaudit de la seva música. O, com sempre diem aquí, que, si més no, us hagi resultat un programa entretingut. Fins aquí el violí vermell d'aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, si Herman vol, un nou tema i noves audicions de música de cinema. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. A Catalunya Música comencen les músiques empoderades. Una tertúlia musical per imaginar-nos la clàssica del futur. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bertrol i Jubal. Amb Marina Sala, Alba Pujals i Marta Pons. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart.
3: Quan vam acabar la temporada el 5 de juliol, les músiques empoderades ens vam acomiadar fins al 4 d'octubre. Una data que aleshores ens semblava molt llunyana, però el temps passa de pressa i ja hi tornem a ser. Avui és diumenge 4 d'octubre i comença una nova temporada de Músiques Empoderades, la setena. I què farem avui? Doncs les empoderades faran de prescriptores, és a dir, en recomanaran

0: Propostes que per elles tenen un plus especial, un valor afegit. En un món ple de cites musicals, avui n'hi ha unes quantes que brillaran especialment. Comencem.
1: Músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?
0: Ben tornades, com esteu?
2: Hola.
3: Molt bé.
0: Passa el temps volant, no?
3: Exacte, sí.
0: Sembla que fos ahir.
2: Massa ràpid.
0: Massa ràpid.
2: Bueno, algú positiu és que ja no fan tanta calor.
0: És positiu.
2: Això és algo molt, molt positiu. Sí, sí. Tot i així n'en fa, però...
4: Ha estat el leitmotiv d'aquest estiu, no? La calor.
2: Bueno,
4: la
2: i el calor. Del següent, i el del següent,
0: espera,
2: segurament.
0: Sí, perquè em sembla que això durarà. Escolteu, l'Oriol ja fa uns quants dies que corre per aquí, jo no sé si el Sergi el saludarem la setmana que ve. La Carla González serà el comodí empoderat.
3: Molt bé.
0: Vindrà de tant en tant. I vosaltres, Marina Sala, Marta Pons i Alba Pujals, com ha anat l'estiu?
3: Molt bé.
4: Sí, bé, sí molta sí. feina.
0: Molta feina.
4: Jo, en el meu cas, Déu-n'hi-do.
0: Sí? Has treballat gaire?
4: Fins al dia 2 d'agost, cada dia. Per allò que vam explicar
0: sí.
4: de la producció aquesta de la Simfònica del Vallès.
0: Sí.
4: I bueno, l'agost, entre setmana he estat descansant, eh? Vull dir, he estat a la platja, sí, sí.
2: Molt bé. Ah, bé. Cada dia llavors no ha sigut, no?
4: No, a l'agost no, però he tingut concerts els caps de setmana.
0: Home, a més jo la veig molt morena. Escolta, aquest moreno així no s'agafa en un estudi gravant, eh?
4: No.
0: Aquest moreno...
3: És la platja.
4: Passa que hi ha un component genètic, aquí, també.
0: Ah, molt bé. L'Alba Pujols no està tan morena.
2: No, no estic tan morena perquè he escapat, a la muntanya. Bueno, tot i que també toca el sol,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, també, també.
2: Però sí, ha sigut tan horrorós la calor que... He estat a la platja, també.
0: He estat tot arreu,
2: tu. He estat a Empordà, el que passa que no sortia, no anava a la platja, és que era impossible.
0: Que impossible.
2: A més, amb una criatura, un bebè, no pot sortir a les hores on hi ha sol.
0: I
2: llavors he anat als Pirineus i m'ho he passat molt bé. He estat fresca, sobretot en els Pirineus francesos.
0: Però has treballat?
2: Però no? He treballat i jo crec que a partir d'ara i cap al futur treballaré durant els mesos de juny, juliol i agost i faré vacances al setembre i octubre, perquè és que jo crec que,
0: ja.
2: Però crec que tothom haurà d'anar cap a aquesta direcció,
0: sí.
2: Perquè no, és insostenible.
0: Sí, sí. Mm-hmm.
2: Però sí, sí, molt bé. He treballat no tant com altres anys, cosa que també em fa feliç, vull dir... tenir l'oportunitat de dir que no o de seleccionar projectes vol dir que també miro que diguéssim per la meva salut.
0: Clar, clar que sí.
2: Que ja en parlarem d'aquests temes, però...
0: I tant, que sí.
3: Sí, sí.
0: No, i a més que, clar, jo, per exemple, com a públic de diferents festivals on he anat, clar, quan tu estàs allà asseguda a la platea o on sigui, en una església, veus els músics, clar, ells estan treballant i tu estàs allà descansant, perquè...
3: Perquè
0: clar,
3: sempre anem al revés.
0: I sempre és al revés,
3: sí, sí.
0: No? I la
3: jo,
0: Marina Sala, què?
3: Jo aquest any m'he deixat 3 setmanes totalment lliures de feina.
0: Però això està bé, no?
3: Clar, ho he fet expressament perquè l'estiu passat vaig morir i el juny d'aquest any també vaig arribar a un nivell de saturació que vaig dir, bueno, anem a escollir bé què fem a les vacances i a més amb aquesta calor.
0: Mm-hmm. És que et fas gran, Marina.
3: Sí, em faig gran. Sí,
2: i la gent ha de pensar que quan estem a l'escenari caps de setmana o el dia que la gent està a públic gaudint del seu espai lliure, nosaltres també tenim assajos, vull dir que quan després els altres estan treballant, segurament nosaltres estem assajant o estem estudiant o ens estem ficant al dia.
0: Sí, anem de parlar un dia aquest tema el farem.
2: Sí, i tant. Uh-huh.
0: Els músics treballant i la resta, doncs...
3: Gaudint.
0: Molt bé, farem de prescriptores...
4: Nosaltres també gaudim, fem música.
0: També, també, però clar...
4: Però és diferent.
0: És diferent.
4: Sí.
0: És diferent.
4: Sí, sí.
0: Marina Sala, com t'hi veus de prescriptora per començar?
3: Doncs molt bé, no?
0: Comencem a Girona?
3: Sí.
0: A veure.

0: Marina, què hi tenim aquí?
1: Doncs avui porto el trio de Beethoven, l'Arxiduc, aquest és el primer moviment. He portat una mica un clàssic, perquè dic, setena temporada.
2: Ja anem de clàssics.
1: Ja, anem de, avui anem de clàssics.
2: Molt bé. Sí.
1: I avui em centraré una mica en l'Auditori de Girona. I en general, jo sempre recomano tots els concerts del cicle d'Ibercàmera.
2: Sí.
1: Crec que sempre porten artistes molt bons, tant consolidats com no consolidats. En aquest cas, per exemple, l'Helix Trio, que és un trio que es va formar a Suïssa, doncs actuarà

0: també dins de l'Auditori de Girona. Us convido a que aneu a veure gent que no coneixeu, sobretot perquè jo crec que quan la gent programa bé, és molt guai anar a veure gent que no coneixes i moltes vegades et sorprèn molt gratament, no?
1: I tant.
0: I a més també, pels que els agraden les experiències una mica diferents, i sobretot el vi, dir-vos que l'Auditori de Girona presenta...
1: Què em dius ara, aviam?
0: Com a artista convidat de la temporada de 2026-2027, el sommelier i cofundador del celler de Can Roca, el Josep Roca.
1: Caram, tu!
0: Que què farà?
1: Què farà? A veure...
0: Bueno, com ja segurament la majoria de gent ja sap qui és, no? Però és aquesta persona referent internacional del vi, no? I ens protagonitzarà a tres propostes. La primera experiència és una conferència i, bàsicament, ell el que fa és que comparteix converses, projectes i experiències amb músics doncs amb els que ha estat parlant, com per exemple la Patti Smith, el Chocho Valdés o la Sílvia Pérez Cruz. De fet, hi ha alguns vídeos que han anat fent, jo algun cop els he vist per Instagram, que sempre pensava, ostres, quina bona combinació, no? El celler de Can Roca amb la Sílvia, no? I sempre fan coses molt, no sé, molt especials. I en aquest cas, doncs, és l'Auditori de Girona que l'ha convidat. I, doncs, això proposa un recorregut personal per a algunes d'aquestes trobades. Això serà el 14 de novembre, a les 6, amb entrada gratuïta.
1: Carai!
0: Però amb un dipòsit de 2 euros, perquè ja sabem que la gent moltes vegades reserva i després no hi va.
1: I
0: en canvi, si poses un dipòsit, jo crec que és molt bona idea el que hem fet.
1: Per tant, és una proposta, podríem dir, vinícola i musical.
0: Sí.
1: Seria una barreja així.
0: I jo crec que la majoria de gent que li agrada la música li agrada el vi. A veure, no tothom, però... crec que molta gent.
1: Però en tot cas són aquestes
0: experiències
1: doncs, que tenen un plus afegit i que cada vegada els auditoris, fins i tot auditoris, doncs, ja grans, no?
0: Sí.
1: Que intenten doncs, anar per aquí també.
0: Fan una mica aquesta... Això també ho feia al Palau, no? I suposo que aquesta també ho fa els artistes convidats que no sempre són músics i que intenten fer una mica aquesta cosa interdisciplinar.
1: Molt bé. Doncs escolta, ens ho apuntem. Aquesta és la primera proposta. I la segona, jo no sé si estaríeu d'acord, però si hi ha una orquestra enyorada a Catalunya. Jo no sé si hauríem de dir que és l'orquestra de Cadaqués o l'orquestra de Cambra del Teatre Lliure.
2: Perquè poden ser les dues, també.
1: Poden ser les dues.
2: Però cadascú també té la seva preferida.
1: Però realment són enyorades, eh?
2: Sí,
1: jo, amb el molt personal, sempre em parlen d'aquestes dues orquestres.
2: Sí, sí, sí,
1: molts músics,
2: sí.
1: Però moltíssims músics.
2: És que hi ha una que és molt especial i en parlarem ara.
1: Doncs aviam, Oriol, música.

0: Alba, a veure, explica'ns la teva proposta.
1: Bueno, dic el que estem escoltant, sí, perquè va molt relacionat, sí, i és que estem escoltant l'orquestra de cambra del Teatre Lliure, i amb el motiu del mig centenari, la celebració dels 50 anys del Teatre Lliure, és un bon motiu per fer aquest homenatge a el que va ser una de les orquestres molt enyorades del nostre país, que és l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure. És una orquestra que va sorgir una mica més tard que el teatre, va sorgir el 1985, i va sortir amb la voluntat de donar a conèixer aquelles músiques que potser no s'estaven programant tant, no? Unes músiques del segle XX, que sovintment quedaven més allunyades del gran públic, i l'orquestra va agafar com a la seva missió era aquesta, no? fer programes, i no només programes originals, sinó que també eren, no només eren intèrprets, sinó han sigut, hi ha compositors, hi ha arranjadors, i havien arranjat músiques, especialment per diferents formacions. Repertoris que van fer va ser Falla, Gerard Mompou, Schomberg, Stravinsky, Piazzolla, Duke Ellington, vull dir, veiem Miles Davis, vull dir, que veiem una mica aquesta variació, no? Com una orquestra pot passar de tocar Mompou a Duke Ellington. Per això, senyora, eh? Un dels... estava el nucli fundador, que estava format per el Lluís Vidal, el Josep Pons i el Jaume Cortadelles, i la plantilla s'ampliava o variava depenent de la necessitat del repertori. Hem tingut la sort de que li he pogut fer unes preguntes al Lluís Vidal.
0: Molt bé.
1: Que hi ha una peça clau en la connexió de l'orquestra en el món aquest de la música del segle XX més contemporània i el jazz. Ja, la gent coneix el Lluís Vidal.
0: I tant. I
1: sap que ell és pianista, compositor i arranjador. I travessa la música contemporània i el jazz. Llavors, en el Lluís li vaig fer la pregunta que ens ho expliqui ell, perquè sí, ell ho ha viscut, que què tenia d'especial l'orquestra del Teatre Lliure i que com la classificaria, si és que cal classificar-la.
0: A veure.
2: L'orquestra de cambra del Teatre Lliure va ser una orquestra dedicada a interpretar la música del segle XX. Amb aquesta música intentàvem oferir al públic amb la màxima qualitat possible i amb la configuració d'uns programes monogràfics també destinats a donar a conèixer i difondre tant a obres com a autors que aquí en el país eren molt poc interpretats.
0: Molt bé.
1: També li he preguntat si podria mencionar alguns dels músics que formaven part o que havien passat per l'Orquestra Lliure, que molts han sigut músics que han estat a l'OBC i altres orquestres molt importants.
2: En els seus inicis, els músics que vam formar l'orquestra eren músics de molt diferents procedències. Així hi havia músics de la música clàssica, del jazz, de la música antiga. Hi havia músics com Joan Albert Amargós, el clarinet, Jaume Cortadelles, a la flauta, Pere Verdagí, el violí, en Pep Borràs, el fagot, el Matthew Simon, a la trompeta, o l'Àngel Pereira, a la bateria.
0: Claríssim.
1: De fet, el que estem escoltant, que no sé si ho he anunciat, de fet,
0: no he dit
1: el títol, perdoneu, és la Simfonia de Cambra, Opus 9, d'Arnold Schoenberg, i està interpretada, la que estem escoltant, per l'orquestra mateixa de cambra. I és el Jaume Cortadelles a la flauta, el Joan Albert Amargós al clarinet, Pere Verdagí al violí, Marc Friedhoff, es diu?
0: Friedhoff, Marc Friedhoff.
1: Perfecte. El cello, Lluís Vidal al piano i Josep Pons, direcció.
0: És que precisament el Josep Pons em va explicar que, clar, el Fabià Puigcerver li havia donat carta blanca, perquè potser ell hauria volgut al Puigcerver una cosa més clàssica, però va sortir aquesta orquestra que era una barreja i que, vaja, no els van posar mai cap impediment, mai, i va creure profundament amb aquesta orquestra i totes les facilitats del món. I va ser una aposta del Puigcerver, que després, malauradament, d'altres directors del Teatre Lliure no hi van apostar, l'Àlex Rigola.
1: No hi van apostar.
0: No va apostar i l'orquestra es va...
1: I l'orquestra va deixar per demostrat, com ha dit el Lluís, que era amb màxima qualitat,
0: ja ho ha dit
1: abans, fer un repertori tenint músics de diferents provinents de diferents estils, no?, i gèneres, que és molt important al final. Si vols fer homenatge a la música del segle XX i fer nova música, no?, creacions, i establir aquest pont que s'ha fet també en el... Estem parlant del jazz i la música contemporània, però si hagués continuat, estic segura que haguessin hi hagut més crossovers d'aquests, vull dir, amb música popular, amb música folk, amb, vull dir,
3: segur. Tots els músics que toquen, és que tots han estat referents en coses, i això de la barreja a mi em recorda molt també a l'OMAC, que són músics de clàssica, d'antiga i de jazz, també. Vull dir que és molt diferent el que fem.
1: Sí, l'OMAC, la missió és més de
0: música tradicional.
1: Exacte, música tradicional.
3: Però, en canvi, per exemple, el Dani López és un tio que ha fet de tot, no? Sí. Llavors, i que és el que ha compost més obra, més música.
0: I s'augmentava, la plantilla. Jo sóc exalumna del Marc Friedhoff i sempre ens explicava... Bueno, moltes anècdotes. Tant ell com el Pere, no? El Pere també, som companys a l'orquestra, i explica moltes anècdotes, juntament amb el Quim Alabau, no? Perquè l'orquestra s'anava ampliant. Normalment de xelos eren el Marc i el Quim, i tenen les anècdotes. Bueno, és divertidíssim. Se'ls hi podria... Bueno, el Pere va escriure un llibre.
1: Sí,
0: el dissenyador professional, no?
3: Sí. Que és boníssima, aquesta persona.
0: El Pere feia currículums vitae dels membres de l'Orquestra del Teatre Lliure, però els anomenava ridículums vitae, no? I llavors, doncs, bueno, és molt divertit.
4: Però que bueno, el Pere Bardagí.
0: Sí,
1: que llegeixin el llibre,
0: sí, també. Sí, el llibre és molt divertit.
1: Vull dir, només mencionar qui han sigut els músics que han format part d'aquesta orquestra, podem estar tots d'acord. Que són músics admirables.
0: I molt polifacètics, no? En el cas del Pere, a més, també és un molt bon arreglista.
1: Sí, sí.
0: És molt bon arreglista.
1: Aquí el Joan Albert, la Maragona.

0: està tocant el clarinet o el lluïdor està tocant el piano, que molta feina hi ha amb aquesta obra de Schoenberg. Però després, potser la següent producció, de cop el Lluís arranjava la música, no? És el que escoltarem més endavant.
1: Molt bé. Què més has preguntat?
0: Tenia curiositat quins van ser els programes preferits del Lluís i li vaig demanar que em digués de quins se'n recordava més o quins li van marcar més.
1: A veure.
2: Els programes que més recordo, i que n'hi ha molts, vam fer ben bé més de 90 programes en temporada, però si tingués que destacar alguns, doncs, per exemple, el primer de tots, que el vam titular Compositors al voltant de la República, doncs aquest va ser el primer, i en concret el concerto per piano o clave i cinc instruments de Manuel de Falla, en el qual jo interpretava la part solista, doncs és una peça que li tinc molta estima. Després, una peça de Schoenberg que també vaig passar molt bé tocant-la, no també estudiant-la perquè era molt difícil, és la versió per cinc instruments de la Simfonia de Cambra Opus 9 de Schoenberg. Penso que és una obra capdalt de la música del segle XX. Després també el programa que vam fer al voltant de Piazzolla, a la que vaig arranjar cinc tangos, va ser un programa per mi també molt estimat. Vam tenir la presència del Vince Mendoza, que va venir a dirigir l'orquestra amb un repertori seu, i que vam comptar amb la presència del John Abercrombie a la guitarra. I després un dels últims programes que vam fer, que va ser una obra meva que es diu Vermeer, en la que vaig tenir el goig de comptar amb la participació solista de Mark Feldman al violí.
3: Jo he de dir que vaig anar a veure el Pierrot Lunaire. Vaig quedar impressionada. Recordo, eres joveníssima. Això devia ser l'any 98, 99, una cosa així, m'imagino. I vaig quedar impressionada del Pierrot Lunaire amb la Nina.
4: Forta.
3: Però és que a Hausson em sembla que era increïble. Era una cosa, i he pensat mil vegades. I realment era això, era l'orquestra de cambra del Teatre Lliure fent doncs, això, el Pierrot Lunaire.
0: El que s'havia fet, no?
3: Sí, increïble.
0: De fet, aquí el Lluís ha mencionat, clar, és que és molt difícil, ha mencionat uns repertoris que també és difícil de quina era la selecció que jo portaria avui.
3: Clar,
0: però... la selecció l'he fet perquè volia veure el Lluís patint tocant Schoenberg. Ah, no, patint no, no, passant de patir no. Però volia escoltar el Lluís interpretant Schoenberg, i també perquè el dels compositors al voltant de la República, me la guardo aquesta carta, perquè farem un tema.
3: Ja
0: ho hem parlat, ho tenim a l'agenda, perquè ho sàpiga els nostres oients, que de lo que és la música o els compositors en relació amb la política, no? I me'l guardo per allà, per tornar a ficar a l'orquestra de cambra.
3: Molt bé, perfecte.
4: De fet, ara trobo que costa molt programar aquests tipus de repertori. La Marina i jo toquem amb la Camerata Eduard del Drac, que sempre aposta una mica, doncs, perquè vam fer fa un temps la Nit Transfigurada de Schoenberg, per exemple, però trobo que a les orquestres els hi costa molt sortir de...
0: Del mainstream.
4: Sí,
0: del
4: cànon.
0: Del
5: mainstream. El mainstream clàssic.
0: El mainstream clàssic, és així.
5: Mozart, Beethoven...
0: Cada cinc anys t'ho de veure la mateixa programació.
3: Hi ha excepcions, també. Hi ha excepcions. N'hi ha.
0: Doncs anem a l'última pregunta que li he fet. I si ens pot avançar o explicar alguna cosa que veurem a la celebració dels 50 anys. Perquè veurem l'orquestra de cambra al Teatre Lliure o ho interpretarà una altra orquestra?
3: Ai, quin misteri.
2: El que sentirem el dia 25 de novembre, que és el dia que farem aquest record a l'Orquestra del Teatre Lliure, estarà constituït per dues parts. Una primera part que dirigiré jo i una altra segona part que dirigirà el Josep Pons. La part que dirigirà el Josep interpretarà una peça de Joan Guinjoan, que es diu El diari, i després farà la versió per 15 instruments de la Sinfonia Opus 9, la Sinfonia de Cambra Opus 9 de Schoenberg. Jo el que dirigiré serà unes versions d'una peça del Porc i Anvers, del Gershwin, que es diu Jazz with Brown Blues, la cançó número 6 de Montpou, després hi haurà una obra original inspirada en Falla del Feliu Gasull, que es diu Soledat per enganyifes, i per acabar farem La muerte de l'Àngel de Piazzolla amb arranjaments del Néstor Jiménez. Tot això ho interpretarem amb la Barcelona Art Orchestra.
3: Què vol dir això?
0: Bueno, doncs que hi ha noves incorporacions, no només perquè tenim l'arranjament del Néstor Jiménez,
3: sí.
0: El Feliu Gasull ja ha passat per...

per l'orquestra de cambra. De fet, hi ha, jo que friquejo tant en tant al YouTube i miro vídeos, hi ha coses penjades, hi ha un concert que es veu al Feliu Gajull, ara no recordo com es titula, però la gent que tingui interès, que s'hi passi una estona, que hi ha una mica d'arxiu. I què us sembla si passem a la següent música? També és de l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, i és que he escollit una altra que està arranjada, està dirigida per Josep Pons i arranjada pel Lluís Vidal, i és el que ens deia abans del concert de bandoneón amb Pablo Mainetti.

0: Alba.
1: Doncs el Lluís ens deia que a l'aniversari o a la celebració dels 50 anys del llibre ho interpretarà la Barcelona Art Orquestra, de la qual hi formo part, formaré part del concert.
0: Molt bé, molt bé.
1: Que és una orquestra que també s'ha format aquests últims anys i amb el Lluís Vidal, també està el Néstor Jiménez, el Lluc Casares, una mica amb l'ànima d'interpretar, doncs, de fer projectes o programes de música contemporània, incloent-hi el llenguatge del jazz. Per llàstima, l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure va desaparèixer l'any 2003, per decisions, suposo, no, jo no ho sé, però
0: sí,
1: decisions
0: sí,
1: de direcció o d'on havia de...
0: L'Àlex Rigola.
1: Doncs aviam on havia de girar. Però porto la bona notícia.
0: A veure.
1: Que pel nostre públic i aquells que l'enyoren, doncs que el dia 25 de novembre estarà la BAO celebrant, interpretant tot el repertori que ens ha dit el Lluís, i el repertori és de qualitat.
0: I tant,
1: o s'intentarà
0: sí.
1: ser de qualitat.
0: Home,
1: però
0: tant.
1: Que el públic gaudirà. La BAO també és una orquestra que ha fet altres projectes, combinant també art visual amb la música. Vull dir que sempre que escolteu, que tingueu l'oportunitat d'anar a veure un projecte, ja us agradarà i us ho recomano moltíssim.
0: Doncs homenatge a l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure el dia 25 de novembre a Lliure amb la Barcelona
2: Art Orquestra.
0: Art Orquestra. I també al Liceu el dia 28 de novembre a les 7 de la tarda hi haurà un altre homenatge. Serà moment d'homenatges. I qui ens farà l'homenatge següent és la Marta Pons. Canviem de música i ens n'anem a Roma.

0: Marta Pons.
1: Estem escoltant Els Pins de Roma, no? Aquesta obra programàtica d'Ottorino Respighi, escrita l'any, bueno, inaugurada, estrenada l'any 1924, no? Que parla en concret dels Pins de Roma, sí. I en concret dels jardins de la Villa Borghese, no? Que no sé si heu estat a Roma, però es veuen de seguida, a més són uns pins preciosos, no? I porto aquesta obra, en aquest cas està interpretada per l'Orquestra Simfònica de Galícia, i la porto una mica per parlar del que passarà al Vallès Occidental.
2: Molt bé.
3: La nostra comarca.
1: La nostra comarca, de les tres, exacte.
2: Estic en minoria. Sí,
4: el cinturó de Barcelona.
3: Exacte.
1: I la porto perquè, en concret, l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, el proper dia 16 d'octubre, interpretarà aquesta obra al teatre, ara se'n diu Teatre Emma Vilarassau, no? Teatre Auditori Emma Vilarassau.
2: Ah, molt bé. Mira.
1: A les 8 del vespre, sota la direcció de Salvador Brotons, no? Que el Salvador, si abans parlàvem d'excepcions i que les orquestres sempre tenen una mica el mateix repertori, precisament la Simfònica de Sant Cugat, des de que hi ha el Salvador Brotons de director titular, doncs vol sortir una mica, no? d'aquest cànon, i sempre programa coses molt diferents i que potser l'oient doncs no ha tingut mai l'oportunitat

0: d'escoltar-ho. No? A més, en aquest concert hi participaran també Lluís Claret i el Gerard Claret, els germans Claret, el violí i el violoncel, perquè tocaran plegats l'obra Concert Andorrà, també del propi Salvador Brotons. No?
1: Molt bé.
0: Com he dit, hi haurà doncs, aquesta mateixa direcció. No? Un concert doncs, que, a part d'apostar per la tradició, també fa una aposta per la nostra música i per solistes de casa i directors de casa, no? També una mica el que a mi m'agradaria anar veient cada vegada més en aquestes temporades de clàssica, no? I fomentar també fomentar els compositors i compositores que tenim aquí a casa nostra.
1: Clar que sí.
0: Que en són molts i moltes vegades doncs costa, no? La Simfònica de Sant Cugat no és com la Simfònica del Vallès, que toca cada setmana, és una orquestra més petita i que, bueno, ja n'hem parlat, no?, de les orquestres petites, que costa molt que tirin cap endavant, però fa una temporada estable tant al Teatre Emma Vilarassau com al Teatre La Massa de Vilassar de Dalt, i cada mes fan concerts. I, tal com deia, és una temporada molt variada, que no hi ha res que diguis... No hi ha una cinquena sinfonia de Beethoven, no? En cap moment. I el Salvador sempre intenta posar una obra catalana a cada un dels programes d'aquesta nova temporada.
1: Doncs ens apuntem a aquesta proposta, a aquestes propostes que ens ofereix el Salvador Brotons, director i compositor, i anem, segueixes tu, eh?
0: Sí.
1: Fem un canvi de música.
0: Sí.

0: Se suposa que hem de trepitjar això ara. Sí. Els oients ara ja s'han enfadat. Primer programa de la tornada i ja diuen per què parlen sobre... Després la posem a l'audició.
1: Sí. A mi m'ha agradat molt aquesta transició que ha fet l'Oriol, eh? DJ de clàssica, sí, sí, d'un sí, lloc sí. a l'altre. Molt bé, molt bona bé. Transició.
2: Estava al mateix cop, a més a més.
1: Vull exacte, dir
2: que
1: no, per això.
2: Que no, no...
0: Li ha quedat, sempre li ha quedat tot bé, l'Oriol.
1: Molt bé.
0: A veure... continuem al Vallès.
2: Sí, estem escoltant una furtiva làgrima, de, en concret aquesta àrea de l'òpera L'Elisir d'Amore de Donizetti, interpretat per Vittorio Grigolo i la Royal Opera, no? Orquestra de la Royal Opera. També em quedo al Vallès, en aquest cas me'n vaig cap a la Simfònica del Vallès, i aquesta obra em serveix per anunciar diverses coses. La primera és una mica doncs, el paper que té la Simfònica del Vallès a nivell català, perquè clar, l'OBC i el Liceu doncs, es queden tocant aquí a la capital, no? A Barcelona. Però la Simfònica del Vallès fa, jo crec que fa una cosa molt, molt bona, que és portar, doncs, en aquest cas, per exemple, l'Elisir d'Amore, arrel a diferents... llocs de Catalunya, Tarragona, sí. Lleida, Girona, no? Vull dir, és una orquestra que la particularitat que té és que
0: viatja,
2: es mou i viatja, no?
0: I
2: que gràcies a això, doncs, gent que potser no té l'oportunitat de venir a Barcelona a veure l'Elisir d'Amore, o Aida, ara que s'està fent Aida, al Liceu, doncs, té altres oportunitats, no? Que això, al final, trobo que és molt important, no? Apropar la cultura i la música a tothom, perquè tothom té dret, no? A gaudir de la música. L'Elisir d'Amore l'estrenaran el proper dia 14 d'octubre al Palau i després doncs, començaran a fer aquesta gira. A més, una furtiva làgrima també em serveix per dir que, tornant a Girona, com deia la Marina, el proper dia 16 d'octubre, al Temporada Alta, estrenem de Líric aquesta nova producció també de la Simfònica del Vallès, aquesta, diem-ne, aquest espectacle operístic en petit format. I si teniu ganes de venir encara queden entrades
0: i
2: una furtiva làgrima és una de les àries que interpretem. Recordo que era l'espectacle aquell al voltant de la figura de Cyrano de Bergerac on els instrumentistes toquem tot de memòria, actuem, vull dir que és
0: molt
2: un
0: bé.
2: Espectacle molt xulo, sí, sí. I això. I a més, ja que estem parlant de la Simfònica del Vallès, vaig pensar que seria molt interessant parlar amb la Noemi Pasquina.
0: Qui és la Noemi Pasquina?
2: La Noemi Pasquina ara és directora d'orquestra, però a més ella és cellista. La vam convidar.
0: Sí, l'hem tingut.
2: Sí, el dia 8 d'octubre o 12 d'octubre.
0: Que vam anar a l'Ateneu Barcelonès,
2: no?
0: L'any passat. Sí.
2: La vam portar de convidada i ara enceta una nova etapa també dins de la Simfònica del Vallès. Jo li he preguntat li he fet una sèrie de preguntes. Ell ens explicarà més ben dit, no? Aquesta nova figura que tindrà ara dins de la Simfònica del Vallès, que penso que és un motiu de celebració, no? Que ja que
0: sí.
2: moltes vegades reivindiquem la figura de les dones dins d'una direcció, doncs ella ara assumirà part de la direcció del Vallès. I si voleu, sí... Us llegeixo les preguntes.
0: A veure, què li has preguntat?
2: Què li he preguntat?
0: I després escoltem què diu.
2: Exacte. Un segon, que les busco, eh? Ai, ara disculpeu-me.
0: Jo crec que era allò
2: moltes
0: de...
2: Moltes coses preparades aquí.
0: Havia, quin sí. lloc ocupava, no?
2: Sí,
0: aquesta
2: exacte.
0: Temporada 26-27.
2: Sí. La primera és això, no? Si ens podries explicar exactament quin lloc ocuparàs en aquesta nova temporada 26-27 i què és el que et fa més il·lusió.
0: A veure,
3: jo he sigut nombrada des d'aquest inici de temporada com a directora resident. I bàsicament aquesta posició es tracta de vetllar per donar continuïtat a l'objectiu artístic marcat pel director titular, en aquest cas l'Andrés Salado, i per l'equip de direcció artística de l'orquestra, doncs al llarg de la temporada. Òbviament, quan ell hi és, l'Andrés, però també i especialment quan ell no hi sigui, i també doncs, en totes les decisions logístiques i pràctiques que es prenen i que tenen una afectació artística, doncs aquí també entro jo en joc. El que em fa més il·lusió, sense cap dubte, és el repte, no?, que això representa, perquè al final és una feina que està molt vinculada al dia a dia de l'orquestra, que està molt vinculada a conèixer doncs, els músics que en formen part i d'alguna manera doncs, a ser-hi molt present. I bueno, jo ja he estat present en aquesta orquestra col·laborant-hi molts anys, com ja saps, i doncs, em fa especial il·lusió continuar vinculada d'aquesta manera.
0: Doncs felicitem a la Noemí Pasquina perquè està molt bé aquest nomenament, no?
2: I tant.
0: Home, és la responsabilitat.
2: Sí, sí, i dirigirà moltes més coses aquesta temporada també. Per exemple, el Trencanous, que cada any es fa al Palau, per Nadal, el dirigirà aquest any ella.
0: Doncs escolta, molt bé.
1: Sí, realment. Amb els dibuixos de sorra.
2: Sí, exacte, amb l'artista de sorra i el Luis Posada, que fa de narrador del conte.
0: Molt bé, molt bé. Què més has preguntat?
2: Després li vaig preguntar com veus la nova temporada de la Simfònica del Vallès.
0: A veure.
3: Jo definiria aquesta nova temporada, i de fet és una paraula que va sortir molt a la presentació de la temporada a la roda de premsa, com una temporada molt eclèctica, perquè podem trobar des de grans títols com el Requiem de Mozart, el Masies de Händel, fins a programes doncs, per altres públics, no? Com el pop rock sinfònic o programes de Nadal, que intenten doncs, apropar la música sinfònica potser a un públic que no hi ha estat tan acostumat. I després també tenim propostes molt interessants, com per exemple l'Abraham Cupeiro, per exemple, que és un multiinstrumentista espectacular, ell munta un show increïble i ha creat un concert per a instruments ancestrals. També es fa un sinfònic amb l'estrena d'una obra del Miquel de Jorge, que en aquest cas la dirigiré jo, amb el cor de noies de l'Orfeo Català, i és un concert per saxo solista. O sigui que, en fi, jo crec que trobem una temporada molt variada on no falten els clàssics, els grans, però que també doncs, aporta una miqueta de frescor i coses diferents doncs, que sempre s'agraeixen, no?
0: I tant que sí.
2: El Miquel de Jorge, que és ell, el Miquel és violinista, de fet, no? També, i una mica el que dèiem abans, no? D'apostar pels compositors de casa nostra, no? I donar una oportunitat als joves compositors.
0: Molt bé.
2: I li vaig fer una tercera pregunta, que és quin serà el teu repte personal i què recomanaries als nostres oients que no es perdessin per res del món?
3: Repte personal, potser ara el més proper, i sense cap dubte, és aquest sinfònic, la dansa del sabre, que jo dirigiré al novembre. És un programa molt, molt divertit. Toquem la glosa de l'emigrant de Brutons, aquest concert d'estrena per saxo i orquestra i cor de noies, el Albas i nits de Miquel de Jorge. Toquem la marxa de les dones de Ethel Smith, a capici espanyol d'Ersky Kosakov, i les tres danses del ballet gaianer de Khachaturian. És un programa que em ve molt de gust de donar-li vida i de presentar-lo al públic també, perquè crec que el disfrutarem molt. Però bueno, en general, tota la temporada per mi és un repte aquesta, no? Com a nova directora resident i per poder doncs, aportar el meu granet de sorra també al projecte. Que no es perdin els oients per res del món. Ostres, jo els animaria a agafar la programació i dir amb què encaixo més o amb què encaixo menys i vull deixar-me sorprendre. A vegades tenim la tendència a anar a concerts que ens venen molt de gust a buscar noms o obres que ens venen molt de gust perquè ja coneixem, però també pot ser interessant agafar un programa i dir, ostres, no he anat a sentir mai, jo què sé, la tercera sinfonia de Brahms, no? I crec que no és per mi, perquè potser és una música molt seriosa. Dóna-li una oportunitat, perquè igual et sorprèn i segurament te n'aniràs a casa amb una alegria i amb una sorpresa que no t'esperaves.
0: Doncs molta sort a la Noemí Pasquina i a l'Orquestra Simfònica del Vallès, que treballeu molt tota aquesta temporada.
1: Tota aquesta temporada.
0: Exactament. Sí. Marina, no tenim més temps. Això queda aquí.
1: Quina llàstima.
0: De tota manera, la peça aquesta que no sentirem ara la podríem posar a l'audició, què et sembla?
1: Sí, la podem posar. Sí?
0: Anem a l'audició, Oriol.
4: Les músiques de les empoderades en concert.
0: Noies, què escoltarem?
5: Escoltarem l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, Adiós Nonino, d'Astor Piazzolla, dirigit per Josep Pons, arranjat per Lluís Vidal, i el bandoneón tenim a Pablo Mainetti.
0: Molt bé, continuarem
2: amb Una furtiva làgrima de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, interpretat per Vittorio Grigolo, que és el tenor que canta, i l'Orquestra de la Royal Opera.
0: Molt bé, i acabarem
1: amb Flors de la Terra, una peça de Narcisa Freixas per Esther Vela, que és un concert, bueno, és una peça dins d'aquest concert amb motiu del centenari de la mort de Narcisa Freixas i del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, que es fa el 26 de novembre al Museu de la Música.
6: I la Marina...
1: Doncs el recomano molt perquè també és un concert important per normalitzar programacions i que hi hagi tant compositors catalans com també compositores.
6: I la Marina ha aprofitat aquests últims moments per explicar el que havies explicat abans.
1: Sí, sí, sí.
6: Molt bé, doncs gràcies, sí, Marina Sala, Alba Pujals, Marta Pons, Oriol, moltíssimes gràcies. Ens retrobarem aquí la setmana que ve a Músiques Empoderades.
4: Intensament rebels.

0: una furtiva lágrima de l'Elisi Ramoret de Donizetti amb Vittorio Grigolo i l'orquestra de la Royal Opera.
1: Músiques empoderades. La clàssica del futur.

0: flors de la terra de narcisa feixes amb Esther Belanquia.
1: Les músiques de les empoderades en concert. Avui les empoderades han estat... Marina Sala, Alba Pujals i Marta Pons. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bertrol i Jubal. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart. Músiques empoderades. Actualitzant la clàssica. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
4: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.

Us convidem tot seguit a sentir el doble concert per a dues orquestres de corda, piano i timbales de Bohuslav Martinu. El sentirem interpretat pel pianista John Ely, pel timbaler Charles Fulbrook i l'Orquestra Simfònica de la Ciutat de Londres, sota la direcció de Richard Hickox.

0: Aquest que sentíem és el doble concert per a dues orquestres de corda, piano i timbales de Bohuslav Martinu i us l'hem ofert interpretat pel pianista John Ely, el timbaler Charles Fulbrook i l'Orquestra Simfònica de la Ciutat de Londres dirigits per Richard Hickox.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Del compositor Gheorghe Ligeti podrem sentir a continuació el quartet de corda número 2, una obra de l'any 1968. Ens acompanya el quartet Parker.

0: Catalunya Música.
1: El lit que sentirem tot seguit a Catalunya Música és del recull Sis poemes de Keller d'Hugo Wolf. És la melodia Com brilla la clara lluna, Wie glanzt der helle Mond, i en sentim la versió de la soprano Mary Bevan i del pianista Sholto Kinnock.

0: La soprano Mary Bevan i Sholto Kinnock al piano interpretaven una de les melodies que Hugo Wolf va escriure a partir dels textos de Gottfried Keller. Era Com brilla la clara lluna, Wie glänzt der helle Mond.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert als Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
3: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
0: Directe a l'òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dimarts us oferim...
4: Aida, l'obra mestra de Verdi, l'òpera més representada, la més escoltada i retransmesa de tot el repertori líric, amb la soprano Anna Pirozzi en el rol protagonista de l'esclava captiva, el tenor Piotr Bechaua com a Radamés i el baríton francès Ludovic Tessier en el rol del rei Amonasro, dirigits pel mestre italià Antonello Manacorda al capdavant del cor i l'orquestra simfònica del Liceu.
0: Directe a l'òpera, des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dimarts, a partir d'un quart de vuit de la tarda, amb Xavier Montagut, Marc Ruiz i Judit Jordana.
3: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Milà, a La Scala, per sentir un dels concerts de la temporada de l'Orquestra Filarmònica de La Scala de Milà. En aquesta ocasió, sota la direcció de Daniele Gatti i amb un programa esplèndid amb música d'Anton Webern, d'Alban Berg i, finalment, de Richard Wagner. Tot això és el que es va sentir el març del 2025 i el que va gravar la ràdio-televisió italiana, la RAI, que és qui ha fet arribar a Catalunya Música aquest enregistrament que us oferim avui. I ha arribat a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Durant el concert hi sentirem Frank Peter Zimmermann, que va ser el solista d'aquesta vetllada que us oferim avui. Va interpretar el concert per a violí a la memòria d'un àngel d'Alban Berg. Però abans, el concert havia començat amb un fragment per a quartet de corda d'Anton Webern, alumne d'Arnold Schönberg, un fragment que va compondre l'any 1905, és a dir, 3 anys abans de la primera obra per a orquestra de Webern, la Passacalla. I aquest fragment és l'Langsame Satz, el moviment lent per a quartet de corda, que sentirem en una versió ara per a orquestra de corda. És la que interpreta la Filarmònica de La Scala de Milà sota la direcció de Daniele Gatti.

El concert d'avui ha començat amb el moviment lent d'Anton Webern, L'Examen Ersatz, música original per a quartet de corda composta l'any 1905 i que avui hem sentit en aquesta versió per a orquestra de corda que ha interpretat la Filarmònica de la Scala de Milà sota la direcció de Daniele Gatti. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui que ara continua amb una obra que es va estrenar a Barcelona, al Palau de la Música Catalana, l'any 1935. És el concert per a violí i orquestra a la memòria d'un àngel d'Alban Berg. És el concert que va estrenar el violinista Luis Kastner, que de fet és qui havia fet la comanda d'aquesta obra a Alban Berg. I Alban Berg va dedicar aquest concert per a violí a la memòria de Manon Gropius, filla d'Alma Mahler, una noia que havia mort als 18 anys després d'haver agafat la poliomielitis. És l'àngel del concert, aquest concert esplèndid que ara interpretarà Frank Peter Zimmermann, concert per a violí i orquestra a la memòria d'un àngel d'Alban Berg, amb Frank Peter Zimmermann, la Filarmònica de la Scala de Milà i la direcció de Daniele Gatti.

Aquest era el concert per a violí i orquestra a la memòria d'un àngel. És el concert que Luis Kastner, que havia estat el qui havia demanat a Alban Berg aquesta obra, doncs ell és qui va estrenar aquest concert a Barcelona l'any 1935. És el concert que Alban Berg va dedicar a la memòria de la filla difunta d'Alma Mahler, Manon Gropius, que havia mort als 18 anys. Aquest concert per a violí a la memòria d'un àngel l'hem sentit en la versió del violinista Frank Peter Zimmermann. Ha tocat amb la Filharmònica de la Scala de Milà sota la direcció de Daniele Gatti. Avui us oferim el concert que es va gravar a la Scala de Milà el març del 2025, un enregistrament de la RAI, la Ràdio Televisió Italiana, un enregistrament que ara continua amb Frank Peter Zimmermann tot sol, aquest violinista alemany que té al darrere una carrera esplendorosa. Va néixer l'any 1965 i ara el sentim interpretant l'adagio de la sonata per a violí número 3 en do major, el número de catàleg 1005 de Johann Sebastian Bach.

Aquest era el solista del concert que us oferim avui, Frank Peter Zimmermann, interpretant fora de programa Johann Sebastian Bach, l'adagio de la sonata per a violí número 3 en do major, el número de catàleg 1005. Música fantàstica que lliga plenament amb el contingut del concert que us oferim avui. Fins ara hem sentit la versió per a orquestra de corda de l'obra per a quartet d'Anton Webern, Langsam Satz. Després, Frank Peter Zimmermann ha interpretat el concert per a violí i orquestra a la memòria d'un àngel d'Alban Berg i ara continuem amb el que porta per títol un homenatge orquestral als mestres cantors de Richard Wagner. Aquest arranjament que sentirem en què s'han suprimit les veus de l'òpera és del percussionista Henk de Wiegler, nascut l'any 1953. És el final d'aquest concert que Daniele Gatti va concebre com un recorregut de les tenebres a la llum, amb el concert d'Alban Berg dedicat a Manon Gropius com a centre emocional de la vetllada. Doncs després d'haver sentit aquest concert, ens n'anem cap a l'univers de Richard Wagner, gairebé una hora de música en versió de l'Orquestra Filarmònica de la Scala de Milà sota la direcció de Daniele Gatti.

0: Zimmermann és qui ha hagut d'imaginar apareixent a l'escenari de la Scala de Milà per a interpretar el concert per a violí i orquestra a la memòria d'un àngel, música d'Alban Berg. I finalment aquest concert s'ha acabat amb la música de Richard Wagner, que és el punt final de la vetllada que es va fer a Milà el març del 2025. Amb aquesta gravació de la RAI, la ràdio televisió italiana, hi hem estat a la Scala de Milà i hem pogut sentir aquest programa esplèndid. Tot això gràcies a l'intercanvi que Catalunya Música manté amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Johann Strauss, el vals Opus 307, els bombons vienesos, que ara hi interpreta la Filarmònica de Viena dirigida per Zubin Mehta.

Aquest era el vals opus 307 de Johann Strauss, Bombons vienesos, en versió de la Filarmònica de Viena dirigida per Zubin Mehta.

0: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
1: Entre la clàssica i l'electrònica, un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
0: Directe a l'òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dimarts us oferim...
2: Aïda, l'obra mestra de Verdi, l'òpera més representada, la més escoltada i retransmesa de tot el repertori líric, amb la soprano Anna Pirozzi en el rol protagonista de l'esclava captiva, el tenor Piotr Bechaua com a Radamés i el baríton francès Ludovic Tessier en el rol del rei Amonasro, dirigits pel mestre italià Antonello Manacorda al capdavant del cor i l'orquestra sinfònica del Liceu.
0: Directe a l'òpera, des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dimarts, a partir d'1:15 de la tarda, amb Xavier Montagut, Marc Ruiz i Judit Jordana.

0: Catalunya Música.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música la sonata per a violí i piano en la major que César Franck va compondre l'any 1886 dedicant-la al violinista i compositor Eugeni Zahí. Sentim-ne la versió de Daishin Kashimoto, violí, i Itamar Kolan, piano.

0: És la sonata per a violí i piano en la major que César Franck va compondre l'any 1886. Sentíem Daishin Kashimoto, violí, i Itamar Golan, piano.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: El quartet de corda en re menor opus 56 de Jean Sibelius es coneix amb el sobrenom de Voces Intime. És el quartet que sona tot seguit a la nostra sintonia en aquesta versió que n'ofereix l'Orpheus String Quartet.

0: Era el quartet de corda en re menor opus 56 de Jan Sibelius, Voces Intime, un quartet que sentíem en la interpretació de l'Orpheus String Quartet.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Potser no és un dels compositors més cèlebres de la història, però va ser un grandiós simfonista, i l'Albert i el Pedro t'ho volen demostrar. Aquesta setmana, les simfonies de Jan Sibelius.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Catalunya Música en fa 40, ens referim als anys, i aquest programa en fa 25. Com sempre, amb la companyia de qui us parla, Jaume Radicales, i amb el guiatge i el muntatge musical d'Oriol Pinart a la Sala de Màquines. Un 25è aniversari que aprofitem per descobrir els títols més desconeguts del repertori i les compositores i els compositors més injustament oblidats. I arrenquem avui aquesta 25a temporada presentar-vos un títol ben singular que esperem que sigui del vostre gust, si més no, els fragments que us hem seleccionat, perquè avui us presentem

Sarr und Zimmermann, una òpera d'Albert Lortzing i que representa l'apoteosi de la Spieloper o la comèdia alemanya amb clau lírica, amb clau operística. I és que la primera meitat del segle XIX, mentre l'òpera italiana es nodria del bel canto i del melodrama verdià i França consolidava per la seva part la gran òpera, el món germànic buscava una veu pròpia en el terreny de la comèdia musical. El trencament amb la rigidesa del Singspiel clàssic, hereu de Mozart o de Dietersdorf, va donar pas a la naixença de la Spieloper, o sigui, òpera còmica alemanya. Un gènere caracteritzat per combinar diàlegs parlats amb una escriptura musical altament refinada, un marcat sentit de l'humor burgès i una profunda connexió amb els valors de l'època coneguda com a Biedermeier. En aquest ecosistema cultural, la figura d'Albert Lortzing, un compositor que va viure entre 1801 i 1851, emergeix com el paladí indiscutible del gènere. Era un home de teatre integral, perquè, a més de compositor, va ser també actor, cantant, sembla que amb tessitura de baríton, llibretista i director d'orquestra. Lortzing coneixia millor que ningú els mecanismes de l'efectivitat escènica i la seva obra mestra va ser precisament Sarr und Zimmermann, que es pot traduir com a Sarr i Fuster. Es va estrenar el 22 de desembre de 1837 a l'Stadttheater de Leipzig i no només va consagrar el seu autor, sinó que es va convertir en el model ideal de l'òpera còmica alemanya, mantenint la seva vigència. Una òpera perfectament desconeguda avui dia que a casa nostra va arribar gràcies a la iniciativa del club de futbol júnior que muntava una òpera a l'any des de 1932 i el 1951 va presentar aquesta obra al Teatre Tívoli de Barcelona, una obra que només 15 anys més tard va aparèixer per primera i fins ara única vegada al Gran Teatre del Liceu. La inspiració per al llibret, escrit pel mateix Lortzing, prové d'un fet històric real molt popular en l'imaginari europeu, el viatge d'incògnit que el tsar Pere el Gran de Rússia va realitzar a l'Europa Occidental entre 1697 i 1698, un viatge conegut com la Gran Ambaixada, amb l'objectiu d'aprendre les tècniques de construcció naval més avançades de l'època. El monarca va treballar com un obrer més sota el pseudònim de Peter Mikhailov a les drassanes de Zaandam, l'actual Zaandam, als Països Baixos. Lortzing no va inventar la trama del no-res, es va basar en una comèdia francesa de Melleville, Jean Toussaint Merle i Eugène de Cantiran de Boiry, titulada Le Bourgmestre de Saardam, una peça de 1818, que no obstant això ja havia estat utilitzada prèviament per altres compositors de manera molt destacada, per exemple, per Gaetano Donizetti en la seva òpera Il Borgomastro di Saardam. Tanmateix, l'adaptació de Lortzing va ser la que va aconseguir immortalitzar el mite gràcies a la introducció d'un segon personatge que serveix com a mirall i motor de la comèdia d'embolics, un altre rus anomenat Peter, desertor de l'exèrcit i també fuster, cosa que crea un joc d'identitats creuades perfecte per al teatre de varietats. L'obra s'estructura en tres actes, al llarg dels quals la tensió còmica neix de la incapacitat de les autoritats per distingir el veritable monarca del simple fuster.

Peter Mikhailov, el veritable tsar que busca aliats i coneixements tecnològics, i Peter Ivanov, un jove desertor profundament enamorat de Maria, la neboda de l'alcalde. La situació es complica quan arriba la notícia que el tsar de Rússia es troba d'incògnit a la ciutat. L'alcalde del poble, Fan Bet, un home pompós, arrogant i d'una incompetència superlativa, es proposa trobar el monarca. Els ambaixadors de França i d'Anglaterra també arriben a Sardam buscant aliar-se amb la potència russa.

L'alcalde, Fambet, confós pels seus propis prejudicis i limitacions intel·lectuals, arriba a la conclusió equivocada que el desertor Peter Ivanov és el tsar real, ja que aquest es mostra espantat i evasiu davant les preguntes de l'autoritat. L'ambaixador francès, el marquès de Chateauneuf, que és molt més perspicaç, descobreix la veritat i s'apropa secretament al veritable tsar, que no és altre que Peter Mikhailov, per signar un tractat d'aliança mentre que l'ambaixador anglès gasta fortunes intentant subornar el Peter equivocat. Aquest és el final del segon acte. Zeit, wir Raum, Zeit, bemerk ich hier.

Així s'acaba el brillantíssim segon acte de la no menys brillant Sharon Zimmerman de Lortzing, una selecció de la qual us estem oferint per fer-vos evident aquesta obra tan injustament desconeguda, o si més no, tan injustament oblidada. El tercer i últim acte, l'alcalde, Van Bett, convençut del seu gran descobriment, prepara una absurda i còmica cantata d'homenatge per al tsar Ivanov, prenent-lo com a tal. Mentrestant, el veritable tsar, Mikhailov, rep la notícia que hi ha una revolta a Moscou i ha de tornar immediatament a la seva pàtria. Abans de marxar amb vaixell, Mikhailov prepara un salconduit per al seu amic Ivanov, deslliurant-lo de la seva condició de desertor i permetent que es pugui casar amb Maria. L'òpera acabarà amb la partida triomfal del tsar i la humiliació còmica de l'alcalde Van Bett davant de tot el poble. Al llarg d'aquesta òpera, Lord Singh dissenya una plantilla de personatges altament definits i que reflecteixen la tradició de la comèdia clàssica adaptada a les veus de l'òpera alemanya. Peter Mikhailov, el veritable tsar de Rússia, es distingeix per la seva noblesa, per la seva decisió, per la seva intel·ligència, però capaç de barrejar-se amb el poble sense perdre la dignitat monàrquica. És un paper escrit per baríton, que recordem és la tessitura, la veu, que tenia el mateix compositor, Lord Singh. La seva intervenció en el tercer acte, en aquest Sonnenspiel, Ich mit Spetzer, mit Krone und Stern, és una reflexió sobre la soledat del poder en una àrea d'un profund un lirisme amb nostàlgia i dignitat melòdiques i que serveix per equilibrar la comèdia amb una pinzellada de gravetat humana. La sentim amb la veu de Hermann Prey.

Sonst spielt ich mit Spetzer, mit Krone und Stern, és l'ària que canta el zar, el veritable zar en l'òpera Zar und Zimmermann d'Albert Lortzing, amb la veu de Hermann Prey. Per contrast a la dignitat d'aquest personatge, del zar de totes les Rússies, hi ha el paper de l'alcalde de Sardam, Fambet, que està escrit per a baix còmic i que, d'alguna manera, és el contrapunt de la comèdia amb la ximpleria i egocentrisme que el caracteritzen. La seva ària, o Sancta Justitia, situada al primer acte, és una de les grans àries de baix còmic de tot el repertori alemany. L'alcalde es lloa a si mateix, mostrant la seva estupidesa mitjançant salts interbàlics, canvis sobtats de ritme, canvis també vocàlics en el text i una secció en què demostra o intenta demostrar el seu llatí macarrònic. El rerefons i la influència de personatges com l'Osmin del Rap del Serrall de Mozart és evident en un passatge com aquest que ara ens canta el baix Gottlob Frick.

És l'àrea de l'alcalde Van Bett o Santa Justícia que ens canta Gottlob Frick, un fragment extret del primer acte de l'òpera Zar und Zimmermann d'Albert Lortzing. Un altre personatge interessantíssim d'aquesta òpera és el marquès de Châteauneuf, elegant, diplomàtic i que encarna el refinament francès en contrast amb la rusticitat holandesa. L'àrea de Châteauneuf, Lieb wohl, mein Flandrisch Mädchen, és una temàtica o té una temàtica d'elegància textual i que es tradueix també en una elegància melòdica típicament francesa i que serveix com a oasi líric enmig del caos de l'acte segon. Sentim aquesta ària interpretada pel tenor Nicolai Gedda amb les intervencions també del cor i de la soprano que interpreta el paper de Maria i que en aquesta ocasió corre a càrrec d'Erika Kött.

Liebwohl, mein Flandrisch Mädchen és l'ària que canta Schottenhoff, el personatge diplomàtic d'aquesta meravellosa òpera Zar und Zimmermann d'Albert Lortzing. Sentíem la veu del tenor Nikolai Gedda amb la intervenció també de la soprano Erika Kött. Musicalment, Zar und Zimmermann és una òpera que presenta un savi equilibri entre el que seria la melodia popular pròpia de la Volksoper, o sigui, de l'òpera popular alemanya i que poua en el Singspiel del segle XVIII, però també amb el rigor formal d'un gènere, l'operístic, que a l'Alemanya de principi del segle XX s'està forjant i està creant el seu lloc, hereva com és, de la tradició del Singspiel, sense anar més lluny de la mateixa flauta màgica de Mozart. En aquest sentit, hem de dir que Zar und Zimmermann és un prodigi de frescor melòdica, d'originalitat en la seva harmonia i d'inventiva també en la instrumentació. Lortzing no busca la complexitat harmònica o el dramatisme colpidor de les òperes futures de Richard Wagner, sinó un corrent continu de música que resulti accessible, transparent i eficaçment dramàtic. L'orquestració és lleugera, però brillantíssima, amb un ús molt intel·ligent dels instruments de la família Ben Fusta per subratllar els moments còmics de la partitura. I el tractament instrumental de la veu té també el seu punt culminant en les àries, però també amb els fragments corals i també amb alguns concertants, com per exemple aquest extraordinari sextet del segon acte, Zum Werk, Das Wir Beginnen, amb una estructura que comença i acaba a capella i que té una secció intermitja amb acompanyament orquestral. Canten el marquès, Ivanov, el Tsar, Lefort, Van Bett i Lord Zingham, respectivament Nikolai Gedda, Peter Schreiber,

Mit Vorsicht!

juntament amb O Sancta Justitia, l'àrea de Van Bett que sentíem abans, aquest fragment, aquest sextet, aquest número concertant, Zum Werk, Das Wir Beginnen, són els moments culminants que marquen l'esplendor de la imaginació d'Albert Lortzing al llarg de l'òpera Zar und Zimmermann, de la que us estem oferint diversos fragments, en concret aquest que hem escoltat, aquest sextet del segon acte, Zum Werk, Das Wir Beginnen, que sentíem amb les veus de Nikolai Gedda, Peter Schreier, Hermann Prey, Nikolai Gedda i Siegfried Vogel. Un moment extraordinari que representa un punt també culminant d'aquesta òpera còmica alemanya del primer terç del segle XIX. Darrere de la façana d'una simple comèdia d'embolics, però Zar und Zimmermann amaga també una fina crítica social i política dirigida directament a la societat alemanya del seu temps. Recordem que l'obra es va escriure durant els anys previs a la Revolució de 1848, un moment en què la censura marcava bastant el destí de les obres d'art, incloent les literàries, en què qualsevol crítica oberta a l'absolutisme estava completament prohibida. Lortzing, en aquest sentit, utilitza la figura de Van Bett per ridiculitzar de manera implacable la burocràcia petitburgès alemanya i la submissió cega a l'autoritat. L'alcalde, Van Bett, representa l'oficialisme que es creu superior al poble, però que es plega de genolls davant de qualsevol figura que porti el títol de monarca, encara que es tracti d'un simple humil com Ivanov. En contraposició, el veritable tsar és presentat com un governant modern que s'educa treballant amb les seves pròpies mans i que valora el mèrit personal per damunt dels títols buits. Aquest missatge ressonava profundament en les classes mitjanes alemanyes de l'època que somiaven amb reformes liberals. L'estrena de l'òpera Leipzig, com us dèiem abans, el 1837, no va ser un èxit fulminant ni tampoc immediat, principalment a causa de problemes, sembla, amb el repartiment local. De tota manera, un cop es va representar a Berlín l'any següent, la bogeria per

tard, un Zimmerman es va deslligar per complet, fins al punt que l'òpera es va escampar com un regaró de pólvora per tots els teatres de l'àmbit germànic, convertint-se en un èxit financer, tot i que les lleis de propietat intel·lectual de l'època van deixar el compositor en una situació econòmica precària durant tota la seva vida. Durant tot el segle XIX i gran part del XX, Zar und Zimmermann es va mantenir com la segona òpera còmica més representada a Alemanya, només superada per, atenció, Les noces de Figaro de Mozart, que tot i ser una òpera italiana, es representava en aquell context sempre amb traducció a l'alemany. La popularitat de Zar und Zimmermann es deu al fet que Lortzing va aconseguir definir el caràcter musical de la classe mitjana alemanya, un art noble, net, tècnicament irreprotxable, melòdicament generós i moralment reconfortant. Directors de la talla de Gustav Mahler o de Wilhelm Furtwängler van lloar públicament la mestria de l'orquestració de Lortzing i la seva habilitat per la comèdia pura. Tot i que, malauradament, a casa nostra és una òpera que pràcticament desconeixem si exceptuem les dues ocasions en què s'ha representat. Recordeu, el 19 de desembre de 1951, com us dèiem abans, al Teatre Tívoli, per iniciativa del Club de Futbol Júnior, una entitat esportiva que cada any, des de 1932 fins a 1969, va representar una òpera a diversos teatres de Barcelona, el Tívoli, el Coliseum, fins i tot el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música o el Palau de les Nacions de la Fira de Barcelona. Una òpera aquesta, Zar und Zimmermann, que tan sols un cop ha aparegut al Liceu, va ser durant la temporada 1965-66, i que fins ara no ha tornat a aparèixer mai a l'escenari del Teatre de la Rambla. Zar und Zimmermann és molt més que una curiositat històrica de l'òpera del segle XIX. És un testimoni de la capacitat del teatre musical per generar alegria pura mitjançant l'enginy de la seva trama i la bellesa de les seves línies melòdiques. En aquest sentit, hem de dir que Albert Lortzing va saber destil·lar el millor de la tradició còmica europea per crear un monument a la comèdia d'identitats. Enfrontar el tsar amb un fuster i tots dos amb la immensa vanitat d'un alcalde de províncies no tan sols va ser un gran encert dramàtic, sinó la clau per obrir la porta a un dels capítols més brillants, divertits i entranyables de la història de la lírica universal.

Doncs així acaba Zar und Zimmermann, l'òpera d'Albert Lortzing, estrenada gairebé fa 190 anys i que, malauradament, a casa nostra mal coneixem. Recordeu que aquesta serà la tònica d'aquesta 25a temporada d'Una tarda a l'òpera a Catalunya Música, és a dir, oferir-vos aquelles òperes que, malauradament, i per causes que de vegades són difícils d'escatir, han desaparegut del repertori i dels teatres, tant del nostre país com d'arreu. Us hem ofert diversos fragments d'aquest Zar und Zimmermann amb la versió de 1965 dirigida per Robert Heger per al segell EMI davant de l'Staatskapelle Dresden i del cor de la ràdio de Leipzig i amb la participació de Nikolai Gedda, Peter Schreier, Erika Kött, Hermann Prey, Nikolai Gedda, Gottlob Frick i Siegfried Vogel. Esperem que hagi estat del vostre gust, si més no, aquesta és la intenció dels que hem fet possible aquesta tarda a l'Òpera a Catalunya Música. Oriol Pinart, el muntatge musical i qui us ha parlat amb molt de gust i per 25a temporada, Jaume Radicales. Sigueu feliços.

0: acompanyar és això, és poder impregnar-te de la veu igual que de les tecles. Per mi és una sola cosa. Suposo que té a veure en obrir les orelles d'alguna manera i ampliar el camp perceptiu. Per mi sempre ha sigut una cosa molt natural perquè sempre m'he sentit molt atreta per la veu. M'agrada molt tota la dimensió literària i els idiomes. Sempre m'ha atret molt la dicció, la fonètica. I per mi és això, una cosa molt natural en el moment en què afronto una peça des del piano i des del cant.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Maria Mauri, pianista i directora de cor.

0: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
1: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
0: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
1: I amb la participació dels oients.
2: Sí, m'encanta.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al Palau de la Música Catalana per sentir el recital esplèndid que hi va fer Alba Ventura el novembre del 2025. Un recital amb música de Frederic Mompou, Alexander Scriabin i Frederic Chopin. Les tres obres del concert són les tres que formen part del disc del segell Aglae titulat Reflet, és la paraula francesa per dir reflexos, el disc que Alba Ventura va gravar el 2024, un programa que gira al voltant de la figura de Frederic Chopin, reflexada d'alguna manera en Mompou i en Scriabin, que en aquest concert troben Chopin com el nexe d'unió. El concert comença amb Frederic Mompou i les variacions a partir de Chopin, variacions en què Mompou partix del compositor polonès per endinsar-nos, el compositor català, en el seu món pausat i ple de serenor. Després arriba Scriabin i els dos poemes opus 32 en què s'hi nota la influència de Chopin, i el concert s'acabarà amb els 24 preludis de Chopin, les 24 miniatures que s'emmirallen en el clavecí ben temperat de Bach, per bé que en Chopin hi ha una voluntat més poètica. Doncs tot això és el que sentirem des d'ara mateix en mans d'Alba Ventura, que comença aquest recital que va gravar Catalunya Música al Palau de la Música Catalana. Doncs el concert el comença amb les variacions sobre un tema de Chopin, l'obra que Mompou va fer a partir del setè dels preludis de l'opus 28 de Chopin. D'allí en sorgeixen les 12 variacions que ara hi interpreta Alba Ventura per començar aquest concert d'avui. Mompou a partir de Frederic Chopin.

Música de Frederic Mompou per començar aquest concert d'avui, recital d'Alba Ventura al Palau de la Música Catalana el novembre del 2025. Aquestes eren les variacions sobre un tema de Chopin, la música que Mompou va compondre

a partir del setè preludi de l'opus 28 del compositor polonès. D'allí n'han sorgit les 12 variacions per a piano que ha interpretat Alba Ventura. Una pianista formada per Carlota Garriga i Alicia de la Rocha a l'Acadèmia Marshall, de la qual Alba Ventura n'és la directora. També és professora de l'Escola Superior Fòrum Música de Madrid i del Conservatori Superior de Música del Liceu a Barcelona. I Alba Ventura, a més d'hereva de la tradició d'Enric Granados, va completar la seva formació seguint la tradició russa amb professors com Dmitri Bashkirov, Vladimir Ashkenazi o Irina Zaritskaya. Doncs ara, precisament, a Alba Ventura, després d'haver interpretat Mompou a partir de Chopin, li sentirem interpretar els dos poemes opus 32 d'Alexander Scriabin, que són un punt d'inflexió en l'obra d'aquest compositor rus, fins aquell moment influïda per Chopin i que a partir del 1903, l'any en què va compondre aquests poemes, va començar a escriure amb un llenguatge harmònic més lliure, lluminós i visionari. Aquests dos poemes opus 32 ho són, poemes musicals, però sense text. Els sentim tal com els interpreta Alba Ventura. Ens ofereix des del seu recital al Palau de la Música Catalana els dos poemes opus 32 d'Scriabin.

A l'inici del segle XX, Alexander Scriabin va semblar pressentir tot un món espiritual i filosòfic i s'hi va anar dirigint en els anys posteriors fins que va morir l'any 1915. Scriabin havia nascut l'any 1872. I ara d'ell n'hem sentit els dos poemes opus 32 compostos l'any 1903, que és aquell moment en què el seu llenguatge harmònic és més lliure, més lluminós, visionari. D'aquesta manera ens ha fet arribar aquestes dues obres Alba Ventura, que les va interpretar al Palau de la Música Catalana el novembre del 2025. La gravació que us oferim és la de Catalunya Música, un concert que va començar amb les variacions sobre un tema de Chopin, de Frederic Mompou. Després hem sentit aquests dos poemes d'Alexander Scriabin, un bon admirador de la música del compositor polonès, i ara és quan arriben els preludis de Frederic Chopin. De fet, aquelles variacions de Mompou que hem sentit partixen del setè dels preludis que sentirem ara. Miniatures compostes entre el 1835 i el 1839 a Valldemossa, a Mallorca, durant la seva estada amb George Sand. Chopin s'inspira en el clavecí ben temperat de Bach, però amb una voluntat més poètica. I, de fet, totes les obres sí que segueixen un patró tonal cíclic que conferix equilibri a tot el conjunt. És el que ara sentirem, aquests 24 preludis per a piano, opus 28 de Frederic Chopin, en versió d'Alba Ventura.

Robert Schumann va dir que aquests preludis de Frédéric Chopin eren els fragments d'una ruïna, les restes d'una gran obra, la que ha interpretat Alba Ventura i la que hem sentit avui a Catalunya Música des de l'enregistrament del concert que Alba Ventura va fer al Palau de la Música Catalana el novembre del 2025. Alba Ventura ha interpretat els 24 preludis per a piano opus 28 de Frédéric Chopin, aquestes peces petites, breus, compostes durant la dècada dels 30 del segle XIX a Valldemossa, mentre era a Mallorca amb George Sand. Música esplèndida que hem sentit en aquest concert en què el nexe d'unió és precisament Frédéric Chopin, perquè hem començat amb les variacions a partir de Chopin de Frédéric Mompou. Mompou es base en el setè d'aquests preludis que ara hem sentit i després hem sentit dos poemes d'Alexander Scriabin. Tot això és el que havia de ser el concert d'Alba Ventura al Palau, però els aplaudiments van propiciar que hi hagués més música a l'escenari i Alba Ventura va continuar interpretant fora de programa Chopin. D'una banda un estudi i de l'altra un nocturn que quedaran enllaçats pels aplaudiments del públic. Primer, Alba Ventura interpreta el quart dels estudis de l'Opus 10 i després el nocturn número 20 en do sostingut menor. La sentim, Alba Ventura interpretant Frédéric Chopin.

0: Era la pianista Alba Ventura fora de programa i interpretant Frédéric Chopin al Palau de la Música Catalana. Primer, el quart estudi de l'Opus 10 i després el Nocturn número 20 en do sostingut menor. Les dues obres que van sonar després que Alba Ventura hagués interpretat un programa que partia de l'admiració d'Scriabin i Monpou cap a l'obra de Frédéric Chopin, perquè la part central del concert han estat els 24 preludis per a piano Opus 28 del compositor polonès, però abans havíem sentit les variacions que a partir del setè d'aquests preludis va fer Frédéric Monpou i després hem sentit música d'Alexander Scriabin, que és el compositor rus que va mirar sempre de bon ull la música del compositor polonès. De Scriabin hem sentit els dos poemes per a piano Opus 32. I aquestes tres obres, les variacions a partir de Chopin de Monpou, els dos poemes Opus 32 d'Alexander Scriabin i els 24 preludis Opus 28 de Chopin són les tres obres del disc recent d'Alba Ventura titulat Reflet i publicat el 2024 pel segell Aglae. Avui aquestes obres les hem sentit des de la gravació de Catalunya Música del concert que Alba Ventura va fer al Palau de la Música Catalana, un concert esplèndid que us hem ofert avui i que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir Francis Poulenc i la Sinfonieta, que ara hi interpreta l'Orquestra de París dirigida per Georges Prêtre.

On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: Directe a l'Òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dimarts us oferim...
1: Aïda, l'obra mestra de Verdi, l'òpera més representada, la més escoltada i retransmesa de tot el repertori líric, amb la soprano Anna Pirozzi en el rol protagonista de l'esclava captiva, el tenor Piotr Bechaua com a Radamés i el baríton francès Ludovic Tessier en el rol del rei Amonasro, dirigits pel mestre italià Antonello Manacorda al capdavant del cor i l'orquestra simfònica del Liceu.
0: Directe a l'òpera, des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dimarts, a partir d'un quart de vuit de la tarda, amb Xavier Montagut, Marc Ruiz i Judit Jordana.

0: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.
1: Amb molt de gust us saludem a l'hora de reprendre el seguiment de les darreres novetats discogràfiques d'autors i intèrprets catalans. Aquesta és la nostra matèria d'estudi a les Sonoritats de Catalunya Música, ja ho sabeu. Arrenquem situats a Tarragona amb una obra plenament tarragonina i contemporània. Es tracta de la suite Rovira i Virgili de Carlota Baldrís, composta per encàrrec dels directors del cor i l'orquestra de la Universitat Rovira i Virgili, Montserrat Ríos i Miquel Massana, per celebrar els seus 30 i 20 anys de la seva fundació, respectivament. El resultat es va estrenar en concert l'any 2021 en una audició que el segell Ficta va enregistrar i ha comercialitzat. L'obra parteix de poemes dels llibres La collita tardana i La collita darrera, del periodista, escriptor i polític republicà Antoni Rovira i Virgili, i acaba amb aquest últim moviment que sentirem tot seguit, Oda a Tarragona.

La música de Carlota Baldrís en homenatge a Antoni Rovira i Virgili en aquesta suite que porta el seu nom ens ha servit per encetar les sonoritats d'avui a Catalunya Música. Recordem que era una interpretació del cor i l'orquestra de la Universitat Rovira i Virgili per celebrar els 30 i 20 anys de la seva fundació i que l'enregistrament és obra del segell Ficta. Un altre artista del Camp de Tarragona és el violoncel·lista reusenc Roger Murelló. Ara el sentirem com a membre del Founders Trio, formació creada juntament amb la violinista Caterina Hatzi-Nicolau i el pianista Tobias Haunhorst per enregistrar el trio homònim del compositor americà John Gotch per al segell Hansler. El trio s'estructura

Era música del compositor americà John Gotch, concretament el segon moviment del seu Founders Trio, que hem sentit interpretat pel violoncel·lista Roger Murelló, la violinista Caterina Hatzi-Nicolau i el pianista Tobias Haunhorst. Més endavant tornarem a la creació contemporània, però ara volem fer un últim incurs en la música barroca per sentir un nou fragment d'Atenaide, títol d'Antonio Caldara, al qual ha dedicat la seva atenció al col·lectiu Música Antiga de Sant Cugat. Hi han participat artistes de primera fila del nostre país com Maria Hinojosa, Jordi Domènech, Oriol Aymat o l'ensemble Contratemps. Un exemple n'és el següent, Ricordati di me.

Atenaide, l'obra a la qual pertany aquesta música que acabem de sentir, es considera la primera òpera italiana estrenada a Espanya durant els anys de començaments del segle XVIII que el compositor Antonio Caldara va passar al nostre país. Ara l'ensemble Contratemps n'ha recuperat i enregistrat una bona part al costat de destacats solistes, com els que també hem sentit, Maria Hinojosa, Jordi Domènech o Oriol Aymat. Seguim endavant a les sonoritats de Catalunya Música sense avançar gaire en el temps, més aviat a l'inrevés. Tornem a la música del Renaixement per descobrir un fragment de música vocal de Cristóbal de Morales. El compositor sevillà dona nom a un petit conjunt format per músics de casa nostra i encapçalat per l'organista Juan de la Rubia i el director Pere Lluís Biosca. Juntament amb sis veus han enregistrat un primer disc amb dues de les misses de Morales. El fragment que sentirem avui és el Kyrie de la seva missa Ave Maris Stella.

0: era una mostra del catàleg del compositor sevillà Cristóbal de Morales, un dels grans noms del Renaixement espanyol, interpretat per les sis veus i orgue que, dirigits per Pere Lluís Biosca, prenen el nom d'aquest músic. Aquest és el conjunt que han registrat la seva música amb aquesta pulcritud que acabem de sentir. Era concretament el Kyrie de la seva missa Ave Maris Stella.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets del país a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
0: Reprenem el fil del programa amb el disc que l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, ha dedicat darrerament a l'obra de Maurice Ravel. De fet, es tracta d'un primer lliurament de tota una integral que ha d'ocupar sis discos, tot sota el segell de l'Auditori, lògicament. Aquest primer conté, entre altres obres, el cèlebre Tombeau de Couperin, la suite en forma barroca original per piano i posteriorment orquestrada pel compositor, que conté, entre d'altres, la següent Forlan.

Forlan era el títol d'aquest moviment de la cèlebre suite Le Tombeau de Couperin de Maurice Ravel. L'acabem de sentir interpretat pels membres de l'OBC que han engegat el projecte d'enregistrar la integral del compositor basc-francès sota la batuta del seu titular, el també francès Ludovic Morlo. I si aquesta música s'inspirava en el període barroc, ara us proposem sentir música autènticament barroca i francesa, gràcies al primer enregistrament en solitari de la clavecinista Eva del Campo, que ha escollit un llibre de peces de clavecí del compositor Jean-Baptiste Parent. Aquest és un fragment de la seva obra Les Cascades.

Tot i la poca informació que tenim de la biografia de Jean-Baptiste Baran, el compositor d'aquesta música que acabem de sentir està vinculat a la gran escola de clavecinistes francesos i és per això que Eva del Campo l'ha escollit per al seu primer disc en solitari. Acabem de sentir-ne un fragment de l'obra Le Cascades, Les Cascades. I així encarem ja la recta final del programa, que dedicarem a un singular disc del catàleg de Jordi Savall, Mirrors of Time. Aliavox ha publicat aquest doble disc compacte que reflecteix la influència de la música antiga en els compositors espanyols dels nostres dies. Les obres estan agrupades per parelles. Per exemple, els últims minuts del segon disc posen de costat el Tombó de Santa Colomba de Marat Maré i el Tombó de Wild Music.

0: Amb aquest homenatge de Josep Soler a Oscar Wilde, com a part del disc Mirrors of Time, amb què Diego Fernández Magdaleno va voler homenatjar Jordi Savall, arribem al final de les sonoritats d'avui. Com dèiem, no tenim temps de més, ho deixem aquí fent memòria, que avui hem dedicat una atenció especial a la música antiga, és cert, però que, de fet, hem començat amb la contemporània i entremig també hem sentit alguna mostra de música renaixentista i barroca. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més en aquest recorregut i us esperem a la propera etapa. Salutacions!
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.

0: Acabem de sentir a Mercedes Gancedo, soprano, i a Beatriz Miralles, piano, interpretant Ich bin der Welt abhanden gekommen. M'he retirat del món, una de les cançons sobre poemes de Rückert de Gustav Mahler.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. A Catalunya Música.
2: Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
4: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música?

0: Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
1: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Focus.
2: Demostra la confiança en allò que et mou. El moment és focus.

La calma que arriba de les zones de confort. Començaves el camí retrocedint fins al primer àlbum de peces per piano de Gabriel Olafs, on trobaves aquest film a solo. I des d'aquest mateix subsol sorgeix In Reverse, de Rival Consoles, un track que batega en la foscor fins a fer brillar les melodies més àmplies en la remescla de Polygonia.

Ambient enigmàtic i clar a See Out Loud, el tall que senties i que signa Elskavon. Masses sonores en moviment que ara et porten a les sonoritats del club, amb la proposta melòdica de Tense House de Janus Rasmussen. Això és Bones.

Paisatges imaginats i emotivitat modular sobre el piano i la visió de l'alemany Martin Kohlstedt. Senties Veu, un track que s'inclou al seu àlbum Kluft i que et condueix al món rítmic de Geraldine Patton, que sota l'àlies Jaylin obre la porta a un espai propi, singular i inesperat. Earth a God.

El que anomenem principi és sovint el final, i arribar al final és crear un principi. El final és el lloc des d'on comencem. Les paraules de T.S. Eliot inspiren el productor francès Superpose, el disc que ha dedicat a la seva mare, Le Disc de ma mère, i que es tanca amb Panoramas. L'espai per la nostàlgia passa a ser ara per l'esperança en moviment. Hope, de Tonic Walter.

Una finestra oberta i el vent que belluga les fulles. Senties Whispering Winds, una creació a quatre mans entre la productora ambient Holly Kenniff i el músic i artesà de la pell Kazuma Okabayashi. Aires optimistes i expansius que es concentren ara a Here Lies Love, un track de Marigold Sun que forma part del recull Late Night Tales, seleccionat per Barry.

Des del seu propi Late Night Tales, Barry Can't Swim hi afegia aquesta versió de Ferdinand Magellan, una exploració melòdica i plena de textura. I ara, l'electrònica discreta esdevé protagonista amb les veus com a puntal a Ghost, un track de Natasha Polké passat per la mirada del productor Duran.

timbres en transformació. Aquest era el Cercle 60 de Foam and Sand, des del seu disc Quieter, una invitació lenta a la connexió, la presència i l'atenció. Les formes clàssiques arriben ara a Max Richter i Dona Nobis Pacem 2 des de la banda sonora de The Leftovers.

0: Era l'àrea Si dolce il tormento de Claudio Monteverdi que ens interpretava el contratenor Filip Jaruski amb el conjunt L'Arpeggiata que dirigia Cristina Pluart.
1: Potser no és un dels compositors més cèlebres de la història, però va ser un grandiós sinfonista i l'Albert i el Pedro t'ho volen demostrar. Aquesta setmana, les sinfonies de Jan Sibelius.
2: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
3: Brins de pols que neden.
4: Acompanyar és això, és poder impregnar-te de la veu igual que de les tecles. Per mi és una sola cosa. Suposo que té a veure en obrir les orelles d'alguna manera i ampliar el camp perceptiu. Per mi sempre ha sigut una cosa molt natural perquè sempre m'he sentit molt atreta per la veu. M'agrada molt tota la dimensió literària i els idiomes. Sempre m'ha atret molt la dicció, la fonètica. I per mi és això, una cosa molt natural en el moment en què afronto una peça des del piano i des del cant.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Maria Mauri, pianista i directora de cor.
2: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
5: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
5: I amb la participació dels oients.
6: Sí, m'encanta.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Música de Max Bruch per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim el concert per a violí i orquestra número 2 en re menor, opus 44, una obra de l'any 1877 que ens ofereixen Itzhak Perlman, violí, i els membres de l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta.

0: S'acaba aquí el concert per a violí i orquestra número 2 en re menor, opus 44, de Max Bruch, que hem sentit interpretat per Itzhak Perlman, violí, i l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta.
1: Catalunya Música.

Sentirem a continuació una de les cantates de Johann Sebastian Bach, la número 75, Els humils en menjaran fins a saciar-se. La versió que us proposem de la música de Bach avui és la que interpreta la soprano Caroline Sampson, el contratenor Daniel Taylor, el tenor Mark Padmore i el baix Peter Cui amb el Collegium Vocale de Gant i l'orquestra també d'aquest Collegium Vocale dirigits per Philipp Herrefeicher.

0: Era la cantata número 75 de Johann Sebastian Bach. Els humils en menjaran fins a saciar-se. Aquesta versió, enregistrada el 2003, la protagonitzaven els solistes vocals Caroline Sampson, soprano, Daniel Taylor, contratenor, Mark Padmore, tenor i Peter Cui, baix, amb el Collegium Vocale de Gant, dirigit per Philipp Herrefeige.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara sentint els 6 sonets per a violí i piano d'Eduard Toldrà, interpretats per Ezequiel Larrea, violí, i Dana Protopopescu, piano.

Hem sentit els sis sonets per a violí i piano d'Eduard Toldrà, la versió d'Ezequiel Larrea, violí, i d'Anna Protopopescu, piano.

0: Catalunya Música.
1: La programació de Catalunya Música continua avui amb l'audició del sextet de corda número 2 en sol major, l'opus 36 de Johannes Brahms. Sentirem la versió que en fan els violins Isabelle Faust i Julia Maria Kretz, a les violes Stefan Falland i Pauline Saxe, i els violoncels Christoph Richter i Xenia Jankovic.

0: Fins aquí el sextet de corda número 2 en sol major opus 36 de Johannes Brahms en la versió que en feien Isabelle Faust i Julia Maria Kretz als violins, Stephen Fallon i Pauline Saxe a les violes i Christoph Richter i Xenia Jankovic als violoncels.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Del compositor xinès Tan Dun podrem sentir a continuació la Passió d'aigua segons Sant Mateu, una obra en càrrec de Helmut Rilling i la Bach Academy de Stuttgart en ocasió del 250è aniversari de la mort de Bach, una obra estrenada, doncs, l'any 2000. Sentim Elisabeth Koch, soprano, Stephen Bryant, baix, Mark O'Connor, violí, Maya Beiser, violoncel, David Cosin, Martin Homan i Adam Weissman, percussió, Yuan Linchen, mostrejador electrònic, i el Ries Kammerchor, dirigeix el mateix Tan Dun.